0: Prepara't perquè tindràs molts problemes.
1: I Lluís Flaquer.
2: Carillo, és molt important.
3: Què t'hi jugues?
4: Escolta, em deixes provar el teu pastel una mica?

0: Ramon Besa, què tal, com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
0: Quin xou, això del Madrid. Lo de Julián Álvarez ja és l'últim capítol d'una sèrie que és còmica.
1: Quan el Madrid necessita fer fressa, vol dir que alguna cosa no funciona. Més aviat el Madrid fa por quan actua sense que se sàpigui, no hi hagi notícies, no se sàpigui quin un em porta de cap, llevat que s'hagi de fer algun anunci com el de la Superliga que feia Florentino. Per tant, m'imagino que aquest últim capítol o penúltim capítol que hem viscut amb Julián Álvarez no deixa de dir, bueno, Florentino cumple lo que promete, però crec que no els hi fa cap falta el Julián Álvarez, i ho van fer justament per explicar que ell faria una oferta, encara no se sabia qui, la podia fer el Joao Neves, el Vitinha, l'Olise, va caure Julián Álvarez i diu, ara enredarem una mica.
0: O sigui, no creus ni que hi hagi una estratègia darrere per encarir el fitxatge pel Barça, res d'això, sinó que actua a impulsos o què?
1: Jo crec que ho fa per enredar, en aquest cas. Sí que crec que, per exemple, li pot interessar Bernardo Silva, que semblava que era un jugador que podia estar proper al Barça, però el necessita més el Madrid que el Barça. El Barça té centrecampistes de sobre, i és possible doncs, que amb l'arribada de Mourinho hagi enredat i que Bernardo Silva sigui un jugador que li vagi bé al Madrid. Aquí sí que crec que hi ha més opcions de que el Madrid pugui enredar i que pugui treure-li fins i tot a Bernardo Silva al Barça, si és que el Barça ja gairebé ho tenia tancat, com semblava, no? O hi havia un preacord. En el cas de Julián, no sé, ja quan Riquelme va anunciar Haaland i d'allò el Madrid no sap on posar els davanters. Recordem que, és clar, parlem molt de Vinícius i Mbappé, però ens hem oblidat de Rodrigo. És a dir, el Madrid té molts davanters, té molts jugadors, no crec que els hi faci falta Julián. Ara, si poden enredar que no el fitxi el Barça, per ells molt millor, perquè si fem cas de tots els anàlisis i de tots els comentaris que hi ha, Julián Álvarez sembla com hagi de ser el jugador perfecte, no? Que amb Julián Álvarez el Barça porta amb tot. No ho sé si és així, serà tan bo com sembla, però sí que en aquests moments sembla que és la peça clau.
0: Tu l'has seguit a l'Atlético de Madrid ara, al City abans, segurament hauràs parlat amb gent d'allà perquè la coneixes, a Anglaterra, sobre com és Julián Álvarez. Creus que val 150 milions d'euros o no?
1: No, jo crec que 150 milions d'euros no el val cap jugador. El que passa que els preus de mercat són els que són, està tot desorbitat i aleshores s'ha de veure primer el desig del jugador, que jo crec que té clar que difícilment vol continuar l'Atlètic de Madrid per la manera que juguen, pel seu mal rotllo o d'alguem tibentó amb l'entrenador, amb el Simeone, o com a mínim això és el que ha transcendit. I si ell vol anar al Barça, el Barça té molt de guanyar i imagino que això és el que el Barça explotarà. Ara, si s'hi fica el PSG, si s'hi fiquen clubs de la Premier i s'hi fiquen més altres, aleshores veurem, perquè jo el dubte que tinc és que el Barça pugui arribar a una determinada quantitat. Estem veient que el Barça necessita arreglar els comptes. Hi ha la sensació de que hi haurà una assemblea per intentar demanar més crèdits per acabar de pagar el Camp Nou. Les seccions necessiten aire. Doncs mirem el que està passant amb el bàsquet. O sigui, el Barça necessita calés i no sé d'on els traurà.
0: D'això se n'ha parlat poc. Ho va publicar el diari ara l'altre dia, el Xavi Hernández, que el Barça necessitarà més diners per acabar el Camp Nou. Et preocupa o consideres normal en una obra mastodòntica que al final el pressupost es desviï i es multipliqui?
1: Me'n preocupa perquè ja és triplicat el pressupost, no? Jo entenc que les obres... No hi ha hagut cap estadi que s'hagi acabat amb els termes anunciats, no? Però vull dir que em preocupa en el sentit de que la salut econòmica del Barça és molt delicada. Si fos un club que tingués una situació econòmica bona, no em preocuparia tant. Però que tot aquest projecte de l'IMAC, des de que va començar, i ha anat molt enredat, és a dir, que si serà l'oferta és la més bona perquè serà la més ràpida i la més barata, s'està demostrant que no serà ni la més barata ni la més ràpida. Per tant, aleshores, això desvirtua el que es va dir per descartar altres opcions, que es deia com declarar la guerra a l'IBEX 35 i que ho farem a la nostra manera i molt més bé. Jo ja començo a tenir dubtes.
0: I estaven alertats, ho vam explicar el que t'hi jugues.

0: Els informes tècnics dels propis treballadors del club així ho certificaven.
1: Sí, sí, justament la informació que veu donar és la que va posar en alerta, no? I aleshores, clar, no sé qui és el que fiscalitza i controla tot el que està passant amb l'IMAC més enllà de Goldman, que jo crec que Goldman Sachs, clar, si va deixar 1.400 milions, ara jo no sé en aquest moment quin és el deute del Barça. Em sembla que hi ha 460 milions declarats més o menys de deuda ordinària, més els 1.400 de l'espai Barça, més no sé com s'acabarà de tancar l'exercici, clar, llavors tu dius, bueno, el Barça pot fitxar a Julián Álvarez. Ostres, doncs no ho sé, haurà de vendre jugadors, però és evident que l'explotació de l'estadi és vital, és cabdal per poder fer calés. O sigui, si tu no tens l'estadi a ple rendiment, i ara encara està a la meitat, és a dir, si tu tinguessis un Camp Nou amb 105.000 entrades, segurament no hi haurien tant dubtes, però hem passat de 40.000 a 60.000 fent un esforç. I amb 60.000 potser no arriben les misses per afrontar determinats fitxatges.
0: Això de les misses ho dius perquè estàs seguint al minut la visita del Papa o no?
1: No ho segueixo.
0: No segueixes res del Papa?
1: Poc, molt poc.
0: Per?
1: Bueno, perquè m'embafa. És a dir, jo sóc de formació cristiana, sóc creient, no me n'amago pas, no crec en tot el tinglado de l'Església Catòlica i tot... Crec més en l'humilitat, crec més en un sentit cristià diferent d'aquest de l'opulència, de tot aquest xou que provoca, no? A mi tot això no m'interessa. Aleshores, les encícliques o coses d'aquestes, tot el seu debat sobre la tecnologia m'interessa. No sé si és un papa que s'ha de ficar en tantes coses. O sigui, tot plegat sembla que estem vivint en un país que darrerament, com que el govern amb la situació està de tanta precarietat, es busquen tòtems per reforçar el sentit de que les coses van bé. Per exemple, estic també una mica fart de veure el rei a tot arreu. O sigui, el rei surt a tot arreu, com vulguem dir, la monarquia és sòlida. Ve el papa, doncs el papa és una persona, una eminència, és una persona que ha d'estar a tot arreu per opinar. Aleshores, tota aquesta història em fa estar amb alerta. No ho segueixo el dia a dia, més aviat n'estic embafat. Ara sí que hi ha moments puntuals, doncs, que si hi ha alguna cosa que m'interessi, doncs sí, però no cada tota la ruta, no.
0: I el Mundial, l'estàs seguint aquests dies previs?
1: Bueno, l'estic seguint més per el que no és el joc que no pas per tot el que l'envolta. És a dir, em sembla esperpèntic que una selecció com Iran que arribi allà i no pugui viure als Estats Units, perquè el senyor Trump diu que no, que fotin fora un àrbitre perquè no els hi agrada i que els àrbitres diguin com si no hagués passat res. O sigui, tot el Trump fot el que li dona el gust i la gana i el futbol, que teòricament era un esdeveniment que podíem qualsevol condicionant, aquesta vegada poder no podrà. Però ningú dirà res, és a dir, ja vam veure el que va fer Infantino, hem vist quan aquella entrevista amb el Trump. Per tant, això sí que em preocupa aquesta ruta que està seguint el Mundial des de Rússia, Qatar, ara Estats Units. Sí que em reconcilia Mèxic, perquè és un país molt vinculat al futbol, i espero que quan la pilota comenci puguem veure coses del joc, però de moment, el que ja et dic, el que més m'interessa és el xou del senyor Trump, i veure fins a quin punt el futbol té, o un futbolista té elements de rebel·lia. O sigui, agrairia aquí sí que algú fos un missatge dient, escolti, senyors, nosaltres som futbolistes, el futbol és un esdeveniment que és l'evolució del joc, no ho sé, que algú es mullés una mica, però de moment no crec que sigui el cas. I em preocupa moltíssim aquesta sensació ja de que hi haurà els quatre temps en lloc de dos i que això és cada cop més un showtime, això cada cop semblarà més la NFL o les lligues de béisbol, en què acabarem amb els jugadors amb un micròfon incorporat, i aleshores això sí que a mi em rebenta molt, perquè el futbol per mi és continuïtat.
0: D'aquí a una estona el que t'hi jugues amb Iturralde González, precisament analitzarem els canvis al reglament, els canvis als partits que veurem en aquest Mundial, perquè són diversos i bastant importants. Un és el que acabes de comentar, que hi haurà a tots els partits, de totes les fases, aturada entre el minut 22 i 23 de cada part, 3 minuts, aturada de 3 minuts perquè els jugadors s'hidratin, però clar, en el rerefons és evident que hi ha la voluntat de les teles, entenc, de posar anuncis a tots els moments que puguin al llarg d'un partit. M'ha cridat l'atenció avui al País que la teva crònica és sobre el partit que classifica Espanya per al Mundial del 2027, però femení.
1: Sí, sí, jo el segueixo, el futbol femení. I en aquests moments molts companys ja estaven uns viatjant cap als Estats Units, els altres són cap allà, i el Diego Fonseca i la Irene, que són els que se n'encarreguen, no hi eren. i aleshores doncs, vaig fer de suplent i per tant, no només el vaig veure, sinó que vaig escriure, eh? I bé, doncs a mi m'agrada el futbol femení molt.
0: I ara els oients que, a part d'escoltar el que t'hi jugues, el veuen, perquè el Ramon Bes a la conversa la podeu veure al live del programa, hauran observat que se t'ha dibuixat un somriure. És perquè quan has estat titular tants anys, ser alguna vegada suplent fa gràcia?
1: Bueno, ja sóc un jubilat actiu i, per tant, un jubilat actiu, primer, és el que ha de procurar és no trepitjar ulls de poll. Un perd poder i perd influència. Aleshores, jo ha d'intentar ser company, no enredar gaire i fer les coses que tu ja te'n deixen fer de gust, com és seguir el Barça i tota la història, però no perdre el sentit del vincle amb la secció. A mi, d'alguna manera, intento sumar més que no pas emprenyar. I en això, doncs, bueno, doncs, puc fer, doncs, per exemple, i hagués fet, si hagués tingut temps, una història de l'hoquei patins, m'interessa molt la Lliga, el que ha passat en aquest play-off, doncs, que l'Igualada torni 22 anys després amb una final, què està passant amb el Barça, perquè jo crec que m'interessa molt el projecte de l'Ares, després que vingués de Portugal, m'interessa molt tot aquest... El món del futbol sala hi havia un partit extraordinari i m'agrada el futbol sala. Hi havia el bàsquet, pateixo pel Xavi Pasqual i per aquest equip, perquè jo el Xavi Pasqual crec que és un entrenador molt culer, molt vinculat al club i em sap greu el que passa. Aleshores, quan guanyes, imagina't si hi havia esdeveniments per estar al cas.
0: Escolta'm, i has parlat amb Guardiola aquests dies, que està per aquí, o no? Com està?
1: No l'he vist, però no he parlat amb ell. L'he vist, vull dir que vaig coincidir amb ell en un dinar que hi havia molta més gent, i ens vam saludar, tot està bé, també el vaig veure bé. Veig que la gent està més preocupada per ell que ell per la gent, i que procura fugir de les multituds, no? I en aquest sentit, jo crec que ara, quan es parla, quan aquest procés de descompressió necessita un determinat escenari per veure. Quan diu la gent diu, no, és que no vol estar a Barcelona, no, se sent incòmode. Home, en part és veritat, perquè la gent el mira, es pregunta, i aleshores això al Pep no li agrada massa. Recordem que l'any sabàtic el va fer a Nova York, quan era entrenador, després de deixar ser entrenador del Barça. Jo crec que ara, per les circumstàncies familiars, per les circumstàncies econòmiques, per les circumstàncies que vulguis, ell està molt bé a Abu Dhabi i fa més viatges que no pas a Barcelona. Veurem, però jo el vaig veure bé i crec que seguirà molt el Mundial i en funció del que passi amb alguna selecció, potser s'enganxarà amb alguna selecció o potser vés a saber si penjarà els hàbits, cosa que jo ho veig molt difícil perquè la passió pel futbol el mou.
0: Hi ha alguna selecció que a tu et cridi especialment l'atenció? Entenc que més enllà de la selecció espanyola, però n'hi ha alguna que diguis aquesta em ve especialment de gust veure?
1: Portugal, sobretot, perquè crec que aquesta línia de centrecampistes que té i que també ha funcionat amb el PSG, amb el João Neves i amb el Vitinha, crec que està en un moment que si la mecànica de joc funciona, doncs pot ser una selecció molt interessant. Vull veure com s'ho fa Ancelotti en Brasil, perquè Brasil en aquest moment, jo sempre he tingut un gran gust pel Brasil des del 1970, quan el Mundial famós de Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé i Rivelino, aquell Mundial justament a Mèxic. També Argentina, òbviament, he vist que Messi continua fotent gols, he vist que Messi continua sent Messi. Bé, m'interessen, després sempre hi ha alguna selecció nova o revolucionària que pugui captar l'atenció, però sobretot aquests.
0: Ara que deies el Mundial del 70, és el primer que tu recordes o quin és el primer Mundial que tu, diguem-ne, tens consciència, ús de raó?
1: El 70.
0: I què penses quan t'apareix un tio com Lamine Yamal i et diu que el seu primer record fort, potent d'un Mundial és el del 2014?
1: Bueno, que m'ha fet molt vell, però que les essències del jove bonito continuen sent-hi, no? Brasil fa molt temps que es busca i no es troba. Però aquell Mundial per mi va ser extraordinari perquè és el futbol, com diem tantes vegades, et torna a la infantesa. Jo era un nen i aleshores, clar, començava a veure el que era el futbol i com vaig veure allò vaig dir, això és majestuós, el gol de Carlos Alberto que tanca la Copa del Món, els 5-10 de Brasil, quan Itàlia no pot jugar amb 2-10 perquè es barallen entre ells i el seleccionador no sap com harmonitzar l'equip, és a dir, el paper d'Alemanya, amb el... Van passar moltes coses i aleshores recordes és aquell que torna a la infantesa i per això li tinc una especial estima i d'aquí ve l'amor cap a Brasil i de que cada cop que el Barça ha tingut jugadors brasilers jo m'he sentit especialment reconfortat fins que va arribar Messi, òbviament.
0: I tan bo era Pelé? Aprofito per preguntar-t'ho perquè jo no l'he vist. He vist vídeos, òbviament, però em queda com lluny, no? Més a prop Maradona, òbviament Messi, Ronaldinho per mi és top, però tan bo era Pelé?
1: Per mi era boníssim. Era un jugador que tenia unes qualitats tècniques úniques i, a més físicament era una bèstia. O sigui, com saltava, com els cops de caps, com rematava de cap, com feia anar les dues cames. Era un jugador extraordinari. El que passa que després la seva actitud personal, els seus vincles amb l'administració, tot el que va passar políticament, això d'alguna manera l'ha atacat o algú l'ha volgut estigmatitzar, però futbolísticament no sóc jo, ho va dir Menotti, un argentí que per ell era el jugador més revolucionari. Recordem que als 18 ell va guanyar, als 17 va guanyar el Mundial. O sigui, Lamine en té 18, que és un dels grans reptes que té Lamine. Lamine pot guanyar un Mundial amb 18 anys, bueno, 18-19, això seria... es tornaria a abocar a Pelé, no? Per tant, quantes vegades rematem a Pelé? És allò que diem, els jugadors més capdals de la història de futbol, Pelé, sempre vas a parar amb Pelé. Cruyff, sempre vas a parar amb Cruyff. Maradona, sempre vas a parar amb Maradona. Messi, sempre vas a parar amb Messi. I Di Stéfano, segurament aquests 5 futbolistes són els que d'alguna manera és la unitat de mesura per quan passa un Mundial o quan passa una cosa extraordinària, per veure quin d'aquests jugadors t'aboca el joc. I crec que Pelé, amb el temps que ha passat, sempre està present.
0: Ramon Besa, et llegim al País, gràcies.
1: A tu, que vagi molt bé.
2: Què t'hi jugues?
3: Volver a reírte, volver a sentirte en tu salsa, volver a encontrarte contigo misma, volver a sentir que hay gente pendiente de ti. Una de cada 5 personas se siente sola en este país. Desde la sociedad y las instituciones es importante crear redes de apoyo. Volver a formar parte, volver a vivir. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Gobierno de España.
4: Los grandes equipos se preparan al límite, como los electrodomésticos Beko, que te garantizan la mejor calidad, un alto rendimiento y fiabilidad durante muchos años.
5: Y ahora en El Corte Inglés, hasta el 31 de julio, por la compra de electrodomésticos Beko, te llevas hasta 250 euros de regalo.
4: Electrodomésticos Beko, tecnología, calidad y rendimiento para muchos años.
5: También en web y app del Corte Inglés.
6: Soy Joseba de Carlas. ¿Tienes un impacto en el parabrisas?
7: Oye, ya llevas días con esto, ¿no?
8: Bah, es pequeño. No pasa nada.
6: Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
9: Carlas cambia, Carlas repara.
2: ¿Qué te jugas? Presenta l'actualitat del dia.
0: Vinga, va, 2:15 del migdia. En una estona podeu recuperar la conversa amb el Ramon Besa a la pàgina web de SER Catalunya, també a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER. Allà teniu tot el contingut del Què t'hi jugues. Tindreu extractes de vídeo també a les xarxes socials del programa. Toni Camacho, què tal, com estàs?
10: Què tal, sí, que bon dia.
0: Luis Miguel Ramis, nou entrenador de l'Osasuna.
10: Així és, l'entrenador tarragoní firma per les pròximes 2 temporades i viurà la seva primera experiència com a tècnic de primera divisió.
0: L'Almeria de Rubi, jugarà la final per l'ascens a primera divisió.
10: El conjunt dirigit per Rubi disputarà la final del play-off d'ascens després de derrotar el Castelló per 3-2 amb un gol en l'últim minut. Els andalusos continuen somiant amb el retorn a primera, mentre que el seu rival sortirà del duel entre el Màlaga i les Palmes, amb avantatge per als malaguenys després de l'1-0 de l'anada.
0: Recordem que ja va explicar el Nil Solà que el Girona està pendent d'això perquè un dels entrenadors que vol és Rubi. La selecció espanyola femenina classificada per al Mundial de Brasil 2027.
10: La selecció va firmar la seva classificació després de golejar Islàndia per 1-6. El conjunt de Sonia Bermúdez necessitava la victòria i no va fallar, amb protagonisme blaugrana gràcies al doblet de Vicky López i als gols de Salma Parayuelo, Claudia Pina i Aitana Bonmatí.
0: Xavi Seixó, què tal, com estàs?
11: Hola, què tal, bon dia.
0: En bàsquet, victòria del Barça i avui juga la penya.
11: Sí, partit molt complet del Barça que arriba als play-off en forma. El Tenerife ahir no va ser rival davant un Barça en el que van destacar Senghelia, Brizuela i un recuperat La Provítola. Xavi Pasqual diu que va ser una gran nit.
12: Ha estat un dia fantàstic, ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva, bastant bé amb les transicions, alguna pèrdua de més en el primer quart, però després ja ho hem corregit bastant bé. I crec que hem fet un partit molt complet globalment, un partit molt complet que ens posa només 1-0 i res més.
11: 167 del Barça i avui a les 8 efectivament comença el gran repte de la pista del València de bàsquet per la penya. Un duel estel·lar, el que veurem Jan Montero, Ricky Rubio i molts al·licients per un joventut amb una moral reforçada.
0: En futbol sala, el Barça jugarà la final de la Lliga.
10: Després de guanyar la pròrroga a la pista del Movistar Inter per 5-6, el conjunt blaugrana ja espera rival que es decidiran el duel entre el Pozo i la Palma. A més, amb aquesta victòria s'asseguren la seva presència a la Champions League de la temporada vinent.
0: I acabem amb hoquei patins. L'Igualada tornarà a jugar a la final de l'Hockey Lliga 22 anys després.
10: Amb la victòria per 1-2 contra el Barça, el conjunt de Marc Montaner va aconseguir eliminar el gran favorit i es jugarà el campionat contra el Liceo.
0: En un moment, obrim la gàbia del Tigre. Ja està per aquí el Jaume Creixell.
2: El quiosc del Marcos.
0: Abans, hola Marcos López.
13: Hola, sí que, ¿qué tal? Es oficial, el Benfica se despide de José Mourinho, anuncia el diario portugués A Bola. El entrenador deja el Benfica para regresar al Real Madrid. Las Águilas confirman un traspaso por 15 millones de euros. Por cierto, es el entrenador más caro del mundo. Para ponerlo en contexto, el Barça no pagó nada por Hansi Flick, ni el Paris Saint-Germain soltó un solo euro por Luis Enrique en su día. Tiene, por lo tanto, mucho trabajo por delante Mourinho en Madrid, escribe Marco González en el diario O Jogo de Portugal. Y acabo con una información interesante en Italia. Hay 1.248 jugadores participando en el próximo Mundial. ¿Sabéis, según la Gacheta, cuál es el más valioso? Pues Lamine Yamal, cuya tasación es de 292 millones, superando a Mbappé, 221, Haaland, 200, Bellingham, 170 y Olise, 165.
14: Claro, es que mi hijo es el mejor. Es el mejor cada año. Año tras año es el mejor. Es el Cruïlla de los jugadores de fútbol. Es el mejor. Porque ja sabeu, aquest des del 8 al 11 de juliol...
0: És que Hasselhart parla molt bé. Clar, català, ha estat escolaritzat aquí, a Catalunya.
14: Hombre,
0: és d'aquí.
14: Del 8 al 11 de juliol, aquest estiu, Cruïlla és casa. És Barcelona. És tornar-nos a trobar amb nosaltres. Fer uns nuggets tots junts. Que... Pixies, mira, Pixies, The Black Crowes, Garbage, Suede, The Hives, David Byrne, Faithless. És que és una locura. Cruillabarcelona.com. Tu entra allí millor que siete palets de nuggets.
11: I atenció al que va succeir a la roda de premsa de Florentino Pérez quan va anunciar que havia guanyat les eleccions. Ho hem pescat, eh? Quan anuncia que Mourinho serà l'entrenador, ell mateix li diu a la platea que té davant que aplaudeixin. És molt ràpid, poseu l'orella, però s'escolta perfectament.
15: Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
0: Aplaudir.
15: Como es José Mourinho.
14: Aplaudir. Aplausos.
11: O sigui, és com José Luis Moreno, saps? Un ventrílo, aplauden. Com si fos un regidor d'aquell.
0: És tremendo, aquest moment és tremendo.
11: Tremendo, eh?
0: Tremendo, sí, aplausos. Sí. Ja sabeu que el que t'hi juga s'escolta...
14: Aplausos.
0: I també es veu.
14: Aplausos.
0: Aplaudiu.
14: Aplausos.
0: És que ens regalen els gags.
2: Ara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
16: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, blablabla, YouTube... Facebook, whatever.
17: Arroba que t'hi jugues.
0: Si connecteu el live ara mateix, us estic ensenyant la caixa de bolígrafs Wonder Goal de Mr. Wonderful, que sortejarem d'aquí a una estona el que t'hi jugues. Eh?
18: Ara no, recorda fer això quan pugui enfocar la càmera. Sí, que gràcies.
0: Us està veient perfectament.
18: Però fer zoom queda més bonic.
0: Bueno, no, home, ja es veuen els bolígrafs. Són 15 de diferents seleccions que participen al Mundial.
18: És xula, la caixa.
0: Molt xula.
19: Està xulíssim. Sí,
0: molt xula.
18: Molt xula. Està
19: guapíssim.
0: I no serà l'únic regal que farem avui al que t'hi jugues, eh? Tenim entradetes pel bàsquet.
11: Efectivament, per demà a les 8.
18: I deixa'm dir-te, sí que... A veure, ahir el programa, jo m'atreviria a dir que ens vam inventar que el papa feia el gest de a segunda ta.
0: Ens vam flipar.
18: Ens vam flipar.
0: Sí, jo em vaig flipar.
18: A veure, ens vam flipar.
19: Ens estem flipant.
0: Va ser un aguant amb el cubat en tota regla.
18: I vam dir, vale, doncs som-hi.
19: Jo vaig avisar des del segon 1.
18: I vam anar per totes i ho vam penjar tot arreu.
0: Si li poses una mica d'imaginació...
18: Bastanta.
0: El papa saluda al Martí Oliver de Ser Catalunya amunt a segunda ta.
18: Baixa la mà.
0: Però la baixa de manera brusca. Llavors, tu pots imaginar que fa un a segunda ta.
18: A veure, sí que, clar, el que vam fer és penjar-ho a tot arreu, és a dir, a totes les xarxes del que t'hi jugues, a Twitter, Instagram, a TikTok i a YouTube, i la gent, evidentment, ens ha pres per bojos. Et llegeixo alguns comentaris, no diu res, ja, però què us esteu inventant? No fa absolutament res. Hi ha un altre que diu per descomptat...
19: I a més, aquí toco el crostó.
18: A mi?
19: El vídeo dura mig segon.
18: Sí.
19: Clar, és a dir, aquí la gràcia està en tornar-lo a posar lent...
18: Clar,
19: aquí hi ha poc sentit de l'espectacle.
18: Hi ha un oient que diu per descomptat, jo crec que ens vacila, és a dir, no és que cregui que sí que ho fa, sinó que per descomptat calleu. El Víctor diu a segunda ta, perquè és fan d'aquest... del gag del Bermúdez, és perquè li agrada el Vinícius.
0: Per tant, aquest ho veu.
18: Sí, aquest sí.
14: Claro.
18: I, ui, un altre oient, que coi no fa absolutament res, i aquesta és la tònica sí que del vídeo del Papa, que, bueno,
0: el
18: nosaltres ens quedarem
0: opinar,
18: en aquest moment.
0: Sí, sí,
18: això no ens ho treu ningú.
0: Les xarxes socials del que t'hi juga, el moment en què el Papa Lleó XIV ens saluda, estàvem allà esperant-lo, i saluda el Martí Oliver, amb un gest que fa la sensació, si li poses una mica d'imaginació, que fa a segunda ta. Per cert, gràcies a tots els que ja us esteu apuntant al programa Festa Final de Temporada que farem la setmana vinent, dijous, a les 7 de la tarda, edició especial del Que t'hi jugues des de l'hotel Mi, des de la terrassa de l'hotel Mi, que està davant de la ràdio. Gràcies, sí, perquè ja sou molts els que us esteu apuntant a aquest programa especial la setmana vinent. I gràcies a l'oient o els oients que m'han enviat aquesta samarreta personalitzada de... Es diuen telasuda.com. Doncs el regal sempre són benvinguts.
19: Sempre a favor, està guapa.
0: És xula. Sí, sí, és xula.
19: Està ben guapa.
0: És una calavera amb uns auriculars de ràdio, posa psique, amb lletres de grafiti. No sé si la calavera va amb segones i sóc jo.
19: Porque estás más muerto que yo, ¿eh?
0: 12:38.
2: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez i Lluís Flaquer.
17: Mira, ara mateix passa per davant meu, ens saluda el Papa.
0: Home!
17: Que ja es dirigeix. Sí, sí,
0: t'ha saludat. De part del Que t'hi jugues.
20: Mete el micro ahí! Mete el micro ahí!
21: Dile tonto, gilipollas, abajo, pa segunda, te lo dito, tu papa.
0: O sigui, m'estic tornant boig. El Papa fa una segunda ta.
19: Això és el que tu vols veure.
0: No, el que jo vull veure no. És que és molt heavy, tio. Que fa segunda, eh?
2: Que t'hi jugues?

0: Chattanooga, a la concentració de la selecció espanyola. Santi Ovalle, bon dia.
1: Què tal, bon dia.
0: Gràcies per aixecar-te tan aviat, perquè allà és matinada. El que més ens interessa, com està Lamine Yamal a menys d'una setmana per començar el Mundial, Santi?
1: Doncs està bé, content, animat, apurant terminis. Ja veu la llum al final del túnel i està amb moltes ganes de jugar al Mundial. En el primer moment que es va lesionar va patir molt per por a perdre's aquesta cita. La clau era veure si tenia o no tenia afectat el lligament i quan li van dir que no el tenia afectat va respirar alleugit i va començar a treballar amb la idea d'arribar a jugar, a disputar aquesta Copa del Món. No hauria de ser notícia, però totes dues parts, Barça i Selecció, Barça i Federació, es van posar a cooperar d'immediat per solucionar el millor possible la lesió de Lamine Yamal. Ell té un fisio a la selecció espanyola, Fernando Galán, que també treballa pel Barça com a extern i amb Lamine, i amb ell està apurant perquè vol jugar una estona en el primer partit, una estona, ser titular seria arriscat. El Barça preocupa bastant el risc de recaiguda i creuen que fer-lo jugar una estona llarga al primer partit contra Cap Verd és un risc que no s'hauria de prendre, però Lamine evoluciona bé i vol provar-se el primer partit, jugar una estona llarga ja al segon i arribar al 100% al tercer i definitiu de la fase de grups contra Uruguai.
0: Tigre, et preocupa Lamine Yamal o el gaudiràs al Mundial? Ho dic perquè el Santi explica que vol jugar una estona ja al primer partit contra Cap Verd i que té entre cella i cella guanyar, òbviament, el Mundial.
2: Jo, veure jugar els elegits, disfruto a cada partit, encara que juguin amb un equip d'amateurs. Jo crec que aquest home té una sort de que té un tren inferior, que el té fort, però té, no té musculat, no està molt musculat, el té fort.
0: I això és
2: també,
0: elàstic.
2: El té elàstic, la paraula seria aquesta. Llavors, aleshores, tu fixa-t'hi que aquests canvis de ritme que fa ell, aquests un sec per un cantó per l'altre, això no ho fa ningú. Llavors, ell jo crec que ja té que conèixer ara ja el cos, té que haver entrenat molt fort, no pot anar al 70% quan fa el treball diari que deuen manar-li, sinó que cada dia ell es té que anar exigint més fins que vagi un 100%, i quan vagi un 100% està per jugar. Que li fotin 25 minuts, doncs 25 minuts, m'entens? Ara el transitarem per quedar campions.
0: Santi, què ens expliques del Mundial que encara no sapiguem?
1: Doncs mira, avui també està relacionat amb Lamine Yamal. Aquesta cançó, On Top of the World, d'Imagine Dragons, és la cançó de l'anunci més mític de la Coca-Cola. Espanya debuta dilluns a Atlanta, al Mercedes-Benz. Atlanta és ciutat olímpica i té com a gran atractiu el Museu de la Coca-Cola. En aquesta ciutat es va inventar la fórmula màgica de la beguda més famosa del planeta. Ho va fer el 1886 John Pemberton, a la Jacobs Pharmacy. En principi, havia de ser una beguda que fos medicina contra el mal de cap. Amb tot això, Atlanta viu de i per la Coca-Cola. I recordeu qui és imatge de Coca-Cola, no? Lamine debuta a Atlanta i és imatge de la marca. Així que no podia ser d'una altra manera. El primer que hi trobes entrant al centre de la ciutat des de l'autopista és un cartell gegant publicitari de Lamine Yamal donant-te la benvinguda a la ciutat. Per cert, la cadena d'hotels Marriott ha contraprogramat i ha posat a la façana del seu rascacels, del seu hotel Atlanta, a Vinícius Júnior. Per tant, ja ho veieu, la guerra de marques també ha començat al Mundial.
0: Imagine Dragons. Sembla que el tècnic ara sigui l'Adrià Soldevila. M'encanta aquest grup, és el seu grup preferit.
3: És un tros de grup.
0: Hi ha alguna selecció que tinguis especial ganes de veure, Tigre?
2: Sí, Portugal.
0: Portugal. Igual que el Ramon Besa, també ha dit Portugal.
2: No, perquè m'he enfrontat, dos o tres vegades m'he enfrontat amb el seu entrenador.
0: Ah, sí? A Bob Martí,
2: Quan va començar.
0: En sèrio?
2: Hombre, a Lleida, allà al poble de Lleida.
0: Que bo!
2: Lleida, sí,
0: i te'n recordes?
2: Home, collons, jo crec que sí, que era un tio molt metòric, llavors. I llavors és un dels homes que, vaja, al meu punt de vista, ha aconsellat a un que jo també vaig aconsellar fa uns mesos, que ningú en parla i tothom diu que estem bojos.
0: Qui?
2: Perquè el Pep ja no sap res de futbol i també l'ha aconsellat.
0: Bernardo Silva.
2: Hombre.
0: Tu el fitxaries, eh?
2: Jo us dic la meva veritat, i la meva veritat és de que el Bernardo Silva és un jugador que li aniria al Barça sensacional com li aniria a qualsevol entrenador. I si no, apunteu-ho, tu, i en recordeu-vos-en d'aquí 5 o 6 mesos si jo tenia raó o no tenia raó.
0: Ara ho desenvolupes. Fem pausa, endrecem l'actualitat i a la segona hora Iturralde González ens explica els canvis al reglament. Hòstia. Que n'hi haurà diversos en aquest Mundial.
3: Què t'hi jugues?
4: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: No li pot passar. És una situació greu que veurem si té conseqüències.
2: A la primera hora del Que t'hi jugues heu escoltat el Santi Ovalle. A la segona escoltareu el Bruno Alemany, que ens ha trucat per dir-nos si volíem que entrés, perquè està a Mèxic, té jet lag i no pot dormir. Hòstia, i ara estava pensant que el Bruno s'ha aixecat per escoltar com parlàvem de caca al Que t'hi jugues, des de l'altre costat del món. Bruno.
3: I a Mèxic, que diuen que quan arriba...
4: Què tal?
2: Bueno, jo vaig anar a Mèxic l'estiu passat, no l'anterior, i vaig tenir diarrea tots els dies.
3: La venganza de Moctezuma, en diuen.
5: Sí. Això serà avui el tema del programa.
3: I jo també vaig anar a fer el Mundial de la Kings League a Mèxic i vaig cagar sencer l'últim dia.
2: Com si
3: el cul ja s'enregués de mi. Ara sí.
6: Això us passa per viatjar.
2: A
6: la Costa Brava i llesto.
4: Hola a tots.
2: A veure,
4: quina hora és el despertar ideal? M'he despertat a 4:45 de la matinada i el primer que he escoltat és la gent parlar de caca, de com fa caca i tal.
2: I com ho portes tu a Mèxic?
4: Pues, a veure, vam arribar a una hora... No, mira, no hem menjat... Menjar aquí encara no hem menjat, perquè l'avió ens van... Ja, a l'avió ens van donar Bejarà dues vegades i vam arribar i vam dir, no, tenim molta més son que gana. Per tant, Flac i jo vam anar a dormir. Vaig tenir sort que a les 10... Et parlo d'hora d'aquí, 10 i quart, una cosa així, quarts d'11 més o menys estava dormint, però clar, a 4:45 el meu cos ha dit, esto no... Aquí no hauries d'estar dormint i m'he despertat directament, sí. Però bueno.
2: Què respira Mèxic a un dia del Mundial?
4: Molt ambient de Mundial, sí que molt. Igual que us dèiem, sí, igual que us dèiem que quan vam arribar a Budapest vam flipar, de fet, el mateix dia de la final de la Champions no hi havia gaire ambient de Champions i són dos clubs grossos com Arsenal i PSG, ara et diria que tot el contrari, en el camí des de l'aeroport fins a l'hotel, amb el taxi, et diria, i sense exagerar, que el 90% d'anuncis que hi havia als cartells són de Mundial, que ja veies a gent amb la samarreta de Mèxic, és veritat que ara està de moda, anar amb samarretes d'equips i de seleccions pel carrer, però jo veig, i fins i tot els taxistes et parlaven de futbol, crec que hi ha un ambient molt xulo de Mundial aquí ara mateix.
2: Fixeu-vos, si sou estudiants de periodisme o voleu algun dia ser periodistes, el Bruno ve de la final de la Champions a Budapest i va al Mundial a Mèxic, Estats Units i Canadà. Bruno?
4: Sí, home, no
2: puc estar, regal,
4: la veritat. Soc un afortunat, he pogut visitar Budapest, ara estic visitant Mèxic, són dos indrets als que no havia estat. Tampoc he trepitjat mai als Estats Units, és a dir, quan trepitgi dalt serà el primer cop que... Ni per fer un canvi de vol ni res, mai havia estat als Estats Units i segurament, o divendres, si no passa res, serà el primer dia, si Donald no s'hi posa d'esquenes i res, moltes ganes de Mundial, clar.
5: Bruno, suposo que dormies, però t'has enterat del que ha passat amb el playoff de sense primera divisió. Vaig pensar molt en tu ahir, però el Almeria va acabar remuntant al Castelló.
2: Es va quedar a les portes, el Castelló.
5: Sí.
4: No dormia. Estava
2: seguint.
4: Vam pillar wifi a l'avió i no em donava per veure'l, però el meu germà m'anava explicant com anava.
6: Et xiulaven les orelles ara, Bruno, fa 10
2: minuts. Sí, perquè a la pausa... No, a la pausa publicitària ha estat.
6: Et xiulaven les orelles?
2: Sí, tens raó, 10 minuts. El Jaume Creixell ha dit... Saps què m'ha dit el Jaume a la pausa publicitària?
4: Què?
2: Que hauríem de recomanar-te per algun club, perquè en saps més que molts directors esportius.
6: No, per algun club
4: no,
6: pel Barça.
2: Tot venia per la de Bernardo Silva. Aviam,
6: no.
2: Bruno, tu estàs d'acord amb el que diu el Jaume Creixell, que una oportunitat com la de Bernardo Silva el Barça l'ha d'aprofitar?
4: Sí. És veritat que veuria encara més l'opció de Bernardo Silva pel Barça si algun dels migcampistes surt. És a dir, un estiu al que et marxi Frenkie de Jong, per exemple, o per posar un exemple, o algun dels altres, fins i tot un Marc Casador, tu tens una opció de no pagant absolutament res per un jugador, tenen un recanvi de luxe. Crec que és del que hi ha al panorama europeu dels jugadors que pot fer coses més semblants a Pedri, per tant, aquesta baixa de Pedri que sempre et deixa per qüestions físiques un mes sense els seus serveis, crec que Bernardo Silva la podria suplir perfectament i a més li treus el fitxatge a equips com Madrid i Atlético que el volen. Per mi, Bernardo és un sí de

0: manual.
1: Amb això del futbol és molt clar. Qui el recomana? Un que ha entrenat a tercera divisió i que no és ningú, que es diu Pep Guardiola? O el número 1?
2: Que és també Pep Guardiola.
1: Vale? El número 1 el recomana. El recomana el Roberto Martínez, que el té a la selecció nacional. Llavors, què volem més? I si l'hem vist jugar als partits d'Anglaterra, hauran vist que és una persona que mai afluixa, que hi va, que la té, que la vol, que baixa a buscar-la. Escolta, ho té tot. Ara, això va a d'això. En totes les coses de la vida... Ja, deixa'm un moment, que ara m'he agafat una mica. Amb el futbol, el primer que fa un entrenador o un secretari tècnic és: volem fitxar aquest, trucar a persones que li expliquin quins defectes té, quines qualitats té, perquè tothom té defectes i tothom té. Qui ha recomanat al Julián que vingui al Barça? Qui li ha omplert el cap? Li ha omplert el Messi. Per què? Perquè el Messi li ha dit: no busquen nada más. Allí se vive de puta madre. Així és mateix de clar.
2: Tu pagaries 150 milions d'euros per Julián?
1: No. Jo pagaria màxim 100 milions. Perquè estic fart de que aquests trileros de l'Atlètic de Madrid ens cardin els calés amb tots els jugadors que li traspassem. Ja n'estic fart. Compreu-vos una calavera i una pinta i feu la ratlla al mig. A mi no me'n fotaríeu ni un mes. 90 o 100, i si el voleu, vegi. No. Que esteu més tiesos que un bacallà. I teniu un entrenador que caga un nostre, fa gastar els calés, i a sobre feu-se gastar els calés, no guanyen el trofeu de la naranja. Entesos de papers? Cago un lòtia. I voleu ara tocar-nos els pebrots a nosaltres? Tu i els del Madrid, a l'altre del Madrid, que te se va caer una muela, coño, con tanta mentida. Joder! Hombre, aflojar un poco, hombre, y dejar al Barça tranquilo. Que si me cago en la madre. Tú debías ir con el que dices que vas a denunciar a donde iba él. No podías ir, pues no te dejaban entrar, coño. ¿Entendido? Hombre, ya lo he dicho una mica. Escolta, el futbol es para gente que sàpiga del futbol. I si jo, el Pep me diu que sí, aquest, i l'altre em diu que sí, jo el fitxo, collons. No vingueu amb hòsties i amb que el futbol té quatre caps. En té un només. El que passa que jo aconsellaria a un home com el Bruno Alemany, que n'hi deuen haver tres o quatre a Espanya, tres o quatre només, collons, que aquest li dic jo, sóc entrenador, dic: Bruno, digue'm un delanter centro. Me'n diu tres, collons.
2: Bruno.
1: Tres de 30 milions o 40.
2: Digue'ns tres delanter centros.
1: Home, collons.
3: A veure, m'ho vas preguntar, ara no canviarem. Em vas preguntar fa dos mesos, home, i et vaig dir Oyarzábal, sí. João Pedro...
2: Sí.
3: I el tercer era Julián.
2: I recordo que João Pedro, després vam saber que el Barça el seguia. Sí, sí.
3: No, són tres o dos, sí, sí.
2: Bruno, va, aviam si pots dormir una miqueta. Gràcies.
3: Vinga, una abraçada, que vagi
1: bé. I acostuma't a anar amb un tap sempre a la butxaca per el que pugui passar.
2: Serà un Mundial amb alguns canvis al reglament, eh? I Iturralde González, què tal?
4: Buenos días.
2: ¿Os está tratando
4: bien? Con ganas ya de empezar.
2: ¿Estados Unidos os trata bien o no? Que ahora es un país complicado.
4: Sí, sí, bastante complicado ha sido siempre y ahora un poco más.
2: Oye, el Mundial siempre sirve para conocer novedades. En cuanto a reglamento, va a haber varias. ¿Para ti cuál es la más relevante?
4: Bueno, y más que una en sí relevante, yo que cogería todas en un solo uno para decir que quieren que no se pierda tiempo y que quieren que el balón esté mucho en movimiento y que sea el juego mucho más dinámico. Todas o casi todas las nuevas instrucciones van dirigidas a eso, a que el fútbol sea más dinámico.
2: A ver, por partes, lo de las pausas de hidratación se estipulan ya para todos los partidos, ¿no? Es decir, será en lugar
4: para todos los partidos.
2: Dos partes de 45 minutos, casi te diría que cuatro partes de 22 minutos.
4: Sí, claro, porque estamos... pero eso es todo, hay que contextualizarlo. Es decir, estamos en un país donde prima más el espectáculo y donde todos los deportes, no hay ningún deporte que dure 45 minutos seguidos. ya en Los Ángeles 94 quisieron meter tiempos muertos y ahora, entre comillas, yo creo que lo han conseguido. Son pausa de hidratación, no, porque es de un minuto. Estas son pausas de refresco que son de 3 minutos y van a ser siempre, estábamos acostumbrados antes en el minuto 30, 32, 33, van a ser siempre entre el minuto 22 y minuto 23.
2: ¿En todos los partidos y en todas las fases?
4: En todos los partidos, en todas las fases, minuto 22. Si no puedes parar el balón en el minuto 22, echar el minuto 23, pero va a ser ahí, en ese, en esos 2 minutos, 22, 23.
2: Y son pausas de 3 minutos.
4: De 3 minutos, eso es.
2: ¿Le servirá a las teles para poner anuncios?
4: Claro, claro, por eso te digo que venimos de donde venimos y hay que contextualizar el porqué.
2: De los otros cambios, a ver, cuando un jugador se tapa la boca, ¿siempre es roja o va a criterio del árbitro?
4: No, eso es, eso. Vamos a empezar a puntualizar porque he leído cada cosa. Solo va a ser cuando veas un claro hecho de confrontación. Es decir, si tú te tapas la boca para hablar con un compañero, nada. O para con un contrario y ves que no hay confrontación, sino porque imagínate que se conocen de su equipo. Que los dos juegan en un equipo local, pues se hablan y se tapan la boca porque no quieren que les descifres lo que están hablando. Solo va a ser en claro motivo de confrontación, y eso se ve.
2: Vale, y el VAR intervendrá en más acciones del juego, ¿no?
4: Sí, el VAR va a intervenir en la segunda amarilla. Cuando la segunda amarilla conlleve una roja y se vea claramente que es un error, va a entrar en corners muy claros, cuando el árbitro de corner y el saque de meta, no al revés, no cuando veamos claramente que es un saque de meta y el árbitro ha dado corner.
2: Ah, vale, vale.
4: Es
2: importante esto, ¿eh? Es importante. Es decir,
4: solo
2: si
4: es
2: da
4: para corner,
2: corner. Si da corner y no lo es, el árbitro puede anularlo.
4: Ahí entra.
2: Si no da corner y lo es, el árbitro no interviene.
4: Eso es, en saques de meta no interviene, solo interviene en corners dados erróneos.
2: Vale.
4: Si el saque de meta es erróneo, te lo comes. Y luego otra, espera, pero que aquí hay un matiz muy importante en lo del corner. Si el jugador, el antes de que el VAR entre, porque tienen que ser corners muy muy claros, si antes de que el VAR entre han sacado el corner, el VAR ya no puede entrar. Ojo, ¿eh?
2: Anda. O sea, si ya ha sacado. Si ya se acaba antes de que el árbitro detenga el juego para revisarlo, ya no se revisa.
4: No se revisa, eso es.
2: ¿Por qué van a revisar? ¿Quieren que se juegue rápido o por qué?
4: Por eso te digo, porque lo que quieren es no estar parando los partidos y lo que creen es que si el VAR no ha sido capaz de discernir si es un córner o no es un córner, pues es que eso ya han pasado 15, 20 segundos. Es decir, el córner que es claro que no lo es, pues ya se ve en un momento.
2: Y la segunda amarilla sí que se puede anular, pero la primera no.
4: La primera no, la segunda amarilla se puede anular.
2: O sea, la primera una vez esté enseñada ya está, aunque en la segunda comporte expulsión, vale.
4: Eso es, y luego en otra que va a entrar el VAR, va a ser en las faltas y en los corners, faltas y corners que haya centro al área y haya un bloqueo o haya un agarrón antes de que el balón esté en movimiento, si acaba en gol o acaba en penalti, entra el VAR para corregirlo.
2: Si hay un bloqueo o agarrón antes de que el balón esté en juego.
4: Antes de que el balón esté en juego, tú imagínate que un compañero de un delantero agarra a un defensa o hace un bloqueo a un defensa y este acaba metiendo gol. Pues ese gol, como el bloqueo ha sido antes de empezar el balón a estar en juego, ahí sí que puede entrar el VAR de ahora en adelante y se anulará ese gol, repitiéndose el córner.
2: ¿Y qué te parece que intervenga más el VAR y estas novedades del VAR?
4: A mí me parece mal porque el fútbol es internacional, el fútbol se juega en todos los sitios igual. Y estas medidas sirven, pues eso, para grandes torneos, para torneos muy cortos, pero todas estas medidas luego hay que llevarlas a las ligas. Y las ligas con tantos partidos, yo creo que no lo veo, no lo acabo de ver. Lo acabo de ver, ya te digo, para estos grandes torneos, pero es que estamos haciendo ya un fútbol de dos velocidades. Cuando antes lo bonito del fútbol es que se jugaba igual en todos los países del mundo, en todas las partes del mundo. Y ahora vamos a tener como una NBA del fútbol, que van a ser los mundiales y los Eurocopas, y luego vamos a tener otro tipo de fútbol.
2: Pero estas normas se aplicarán también a la Liga Española,
4: a la Liga,
2: a
4: claro,
2: la Champions,
4: sí, a todas. Y luego hay más...
2: Sí, lo de perder tiempo, ¿no?
4: Eso es que, por ejemplo, saque de banda 5 segundos, si no ha sacado en 5 segundos, el balón va para el otro, pero aquí también
2: hay 5 segundos desde que sale el balón de banda o 5 segundos desde que coge el balón el jugador.
4: Vamos a matizar, tampoco, 5 segundos desde que el árbitro le dé la señal para que saque.
2: Vale.
4: Porque tú puedes, tú coges el balón, pues bueno, eso es un motivo del gol. Sigues con el balón en la mano. Cuando el árbitro ya te diga, que vea que el árbitro que estás perdiendo tiempo y te dé ya una señal con la mano o te pegue un silbato para decirte que saque, desde ahí es la cuenta atrás. No es la cuenta atrás desde que sale el balón ni desde que la coja con la mano.
2: Y queda a criterio del árbitro el avisarte y hacer la cuenta atrás.
4: Eso es. El criterio del árbitro empezará, y eso lo veréis en la televisión, los que estén en el estadio, cuando le haga con la mano que saque o le pegue un silbato, ahí empiezan los 5 segundos. Lo mismo que los 5 segundos en el saque de meta.
2: Ah, vale,
4: lo
2: mismo. Son 5 segundos en el saque de puerta.
4: 5 segundos de saque de puerta, no desde que pongan el balón en el suelo, sino desde que el árbitro le diga que saque, le conmine a sacar, le diga, venga, saca. Ahí empezarán los 5 segundos.
2: Vale, vale. ¿Y si pasan los 5 segundos?
4: Córner.
2: Córner. ¿Y en el saque de banda? Pierde la posesión.
4: Pierde la posesión, saca el de banda el otro equipo.
2: Vale, vale. Es decir, que si el portero pierde tiempo, se pasa de estos 5 segundos cuando le haya beseado el árbitro, balón para el rival y córner, a favor del rival.
4: Eso es, eso es.
2: ¿Y si pierdes tiempo cuando te sustituyen?
4: 10 segundos desde que te dicen el cambio. Si tú pasas más de 10 segundos en salir del terreno de juego, si tardas más de 10 segundos en salir del terreno de juego, el que tiene que entrar tiene que quedarse 1 minuto fuera. Pero aquí hay también una pequeña trampa. Aquí hay una pequeña, y no puede entrar hasta que el balón esté parado. Y aquí hay también un pequeño matiz. ¿Cuál es el pequeño matiz? Que claro, tiene que estar 1 minuto fuera, pero igual el balón no sale en 5 minutos.
2: Entonces no puede entrar.
4: No puede entrar, y entonces no es que se quede 1 minuto fuera, es que igual se queda un equipo con 10, 5, 6 o 7 minutos. Imagínate.
2: Por haber perdido tiempo en el cambio.
4: En el cambio, eso es.
2: También te pueden sancionar con 1 minuto fuera si finges una lesión, ¿no?
4: No. Ah. Cuando hay una lesión y tiene que entrar tienen que entrar los servicios médicos, tú tienes que estar 1 minuto fuera para ser tratado.
2: Ah, vale. O sea, no puedes entrar inmediatamente después.
4: No puedes entrar inmediatamente después.
2: ¿Y esto qué te parece? Lo de las pérdidas de tiempo.
4: Bien, pues sí, es decir, al final las pérdidas de tiempo, los árbitros teníamos las herramientas de poder amonestar. Ahora te dan otro tipo de herramientas, que es, pues eso, quitarte el balón. Me parecerían bien si se llevan a rajatabla. ¿Qué pasa con este tipo de medidas? Que en el Mundial vamos a ver que sí se llevan a rajatabla, pero es lo que te decía yo a ti. En una liga, lo hemos visto con la ley de los 8 segundos con el portero en la mano. Se han pitado 3 o 4 en todo el año, cuando hemos visto que ha habido porteros que le han retenido mucho más el balón. Las medidas están bien si se aplican.
2: Vale, ¿y qué te iba a decir? Lo del árbitro este de Somalia, que fue escogido mejor jugador, mejor árbitro de África en 2025 y le han denegado el visado, ¿qué te parece? ¿Te ha sorprendido? ¿Lo conocías a este árbitro? ¿Conoces a este árbitro?
4: Sí, lo conocía a este árbitro y conocía, es decir, a él le habían dado la visa, le habían dado el visado ya en Somalia a través de la embajada keniata, habían hecho las pertinentes, pues eso, todo lo que tenían que hacer, y le dieron el visado, fue vía Estambul, de Estambul a Miami, y en Miami, que es donde están todos los árbitros reunidos para entrenar, pues no, le permitieron, después de 11 horas que le tuvieron allí interrogando, 11 horas en el aeropuerto, lo mandaron otra vez para Estambul. Pues qué me parece, que la FIFA, siempre que hace un mundial, pide el libre visado. ¿Qué es el libre visado? Que todos los miembros de la FIFA puedan entrar sin que les pongan ninguna pega. Y estamos viendo que a jugadores, estamos viendo que a delegaciones, a toda la delegación, están teniendo un montón de problemas de entrar al país. ¿Qué pasa? Que la FIFA no puede estar por encima de las legislaciones del país. Luego otra cosa es hablar del país. Si esto es justo o no es justo. Este es otro debate.
2: Porque no sabes, ¿no? Porque se lo han denegado el visado.
4: Porque es de Somalia, y Somalia está dentro de los países en negro con Irán y que no pueden entrar...
2: Simplemente por esto, ya está.
4: Simplemente por eso es. Claro, y aquí yo lo que sí echo de menos es un comunicado de la comisión arbitral. Porque aquí nos llenamos la boca de que no, somos una familia, los árbitros somos una familia. Sí, una familia, sí. Un miembro no le dejan entrar, y ¿qué hace la comisión arbitral? Callada. Ahí sí que echo yo en falta un comunicado. De todas maneras, hay que decir también que no iba a arbitrar, ¿eh? Iba a ir de cuarto porque no tenía equipo, pero es lo de menos. Vale. La cuestión es que le han prohibido entrar al país cuando... Pues, es decir, y la comisión arbitral, ya no te digo la FIFA, porque la FIFA, bueno, no, la comisión arbitral, ¿qué dice? Que a uno de mis integrantes no le dejan entrar. ¿Dónde está Colina? ¿Dónde está Busaka? ¿Dónde están?
2: Oye, por curiosidad, ¿cuáles son los mejores árbitros de este Mundial?
4: Sampaio, el que pita el primero, Letessier, va a ser, si no llega Francia a la final, probablemente árbitro finalista. Y yo creo que con esos dos vas a acertar.
2: Iturralde González, eres grande, un abrazo.
4: Un fuerte abrazo.
0: ¿Qué te jugas?
5: Y con estos cambios, ¿qué quiere hacer el comité? Esto está claro que lo han pensado unas élites para dominar, controlar la opinión de todo el mundo. Lo notáis, ¿verdad? Como yo lo noto. ¿Tú lo notas? ¿Notas cómo los árbitros nos van a controlar poniendo unos chips, microchips?
2: La pelota importará.
5: En el balón, en el silbato, cuidado, porque en el silbato, cuando el árbitro sople, te puede meter un chip disparado a la yugular. Y desde allí saben cuándo vas a ir al IKEA.
2: Creix, si foties un escares. Quan escoltaves a Iturralde González amb els canvis al reglament, a les normes...
1: És un home que ho porta tot a rajatabla i bé, i ho sap de què va, però jo, per mi, estan cremant el deport més important que havia al món.
2: Massa complicat tot.
1: Que era el futbol. Ara, des de que fa 5 o 10 anys que estan tocant normes, penseu una cosa, amb el que vol un cesto, quantes normes havien canviat?
6: Sí, n'han tocat
1: una barbaritat.
6: Sí, sí, sí.
1: Amb el futbol no en havien tocat ni una.
6: No,
1: llavors, aleshores, en van tocar una o dues. Ja anem bé. Ja anem bé. Perquè si
2: no, ho emmerdeu
1: de tanta manera que no pot ser, no ho entendrem nosaltres ni ho entendrà ningú. I com que no ho entendrà, apagaran la televisió i veuran una sèrie.
7: Jaume, saps qui està molt orgullós que sàpigues qui és?
1: Sí.
7: Mister Boca.
1: Ah, sí?
7: Està
1: sí?
7: molt content. Ens ha escrit
2: el
7: dels lavabos, el senyor que està als lavabos, que diu...
1: Claro, coño,
7: doncs mira, escolta, Mister Boca.
8: Que creixell sepa que existo es el mayor honor que me voy a llevar en mi vida. Y Bermu, no te limpies siempre con papel, porque cuando tienes diarrea luego escuece mucho. Límpiate un poquito con agua, aunque es complicado, pero hay maneras de hacerlo.
2: Hay maneras de hacerlo.
7: Aquí un cansado.
2: Que els expliqui, sisplau.
7: Bueno, oi, les toallites de tota la vida, no?
2: No, ha dit, és complicat, però hi ha maneres de fer-lo. Que expliqui les maneres de fer-ho. Que bonic el que t'ha dit aquest oient, Jaume.
1: No, però no, mira, i l'altre dia vam entrevistar amb una senyora que, si te'n recordes, li veu demanar per fer una aparició aquí amb el que fèiem abans. Aquella senyora que corria enrere.
2: Ah, sí, la que va entrevistar un dia...
7: Sandra Corcuera.
1: La Sandra va dir, jo vengo aquí, però tiene que estar Creixell en l'entrevista.
6: Sí, senyor.
1: I me'n recordo d'aquesta...
2: I la il·lusió que et fa tot això.
1: Me'n recordo, perquè, va. Collons, home...
2: Tens apuntat un tema a Cucurella que et preguntaré la setmana vinent.
1: Home,
2: que el vols pel Barça, no?, si pot ser.
1: No, jo el que no només diria com juga el Barça, a l'atac als laterals. Qui torna darrere? El Cucurella torna, tira la corna i la remata ell sol. President, obre una caixa i fes un miracle d'aquells que fas tu, de la multiplicació de los panes. Però el Cucurella...
2: La setmana que ve ho ampliem, Tigre. Fem pausa i recta final del que t'hi jugués.
0: Què t'hi jugues?
9: Radio Barcelona. Cadena SER. Hay veranos, ve, danos, porque el verano con B es el upgrade del verano. Con Balearia eliges viajar a tus anchas con tu coche y sin renunciar a nada, disfrutando del sol, el mar y la brisa. Por eso, cuando estás en modo Balearia, empieza lo bueno. Reserva ya tu viaje a Menorca desde 60 euros. Balearia.
10: ¿Lentes progresivas perfectas? Existen. Descubre Varilux XR Series. Nitidez instantánea incluso en movimiento. Con transiciones fluidas de cerca a lejos. En vista óptica. Diseñadas con inteligencia artificial. Personalizadas para gente real. Con total garantía de adaptación y el trato personal y cercano de siempre. Vista óptica.
6: Un dia descobreixes que tens humitats, ensostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
11: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
6: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
11: Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
6: A Forns Gil som de bona pasta, i això es nota a l'obrador i en el gust. Productes 100% naturals i de màxima qualitat. Per això els nostres pans, coques, mones i tortells han estat premiats. Descobreix tota l'elaboració artesana i les botigues a forngil.com.
12: María, te veo muy rejuvenecida.
13: Chica, desde que Santi ha ido a la Clínica Masculina Europea, está hecho un campeón.
14: En Clínica Masculina Europea tratamos la disfunción eréctil, la eyaculación precoz y la ausencia de deseo. Clínica Masculina Europea, clínica-mediomasculina.com.
15: En Capfun te esperan toboganes increíbles, piscinas y animaciones para niños y adultos. Estamos en España, Cataluña y Madrid, y también en Francia, Las Landas o París. Reserva ya tu aventura familiar, disfruta sin límites y crea recuerdos inolvidables. Entra en capfun.es. Repito, capfun.es, y organiza hoy tu próxima escapada.
16: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Seque Rodríguez i Lluís Flaquer.
17: Yo tengo muchas ganas de hacer un Last Dance.
2: Sí, yo sé.
17: Sí. Last Dance es lo que yo me gusta que mis jugadores le rompan a los jugadores del Barça. Last Dance.
18: Last Dance.
16: ¿Qué te jugas?
2: 1:36, què t'hi jugues? Ser Catalunya fins a les 2 del migdia. Ja sabeu que el contingut del programa el podeu recuperar a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER, la podeu descarregar, és gratuïta, allà teniu els programes sencers i fragmentats per seccions. També tot a la pàgina web de la cadena SER, sercatalunya.cat, i vídeos i contingut extra a la resta de xarxes socials. Saixó, et farà il·lusió aquesta notícia. Ja fa dies que estem pendents de l'última hora dels preparatius pel Tour de França, que aquest any comença a Barcelona, Le Grand Départ. L'altre dia a Tarragona van portar... És guapo, el trofeu?
19: Sí, està molt bé.
2: És guapo, guapo, guapo, eh? Guapo,
19: I pesa molt.
2: Una barbaritat, eh? Sí, sí, quilos sí. I quilos, pesa.
19: Està molt bé, sí, sí.
2: El Tour passarà per Barcelona, Tarragona, per Girona, i ja coneixem la xifra de voluntaris que s'han apuntat. Ah. Més de 7.000 sol·licituds.
19: Déu-n'hi-do, eh?
2: Més de 7.000.
19: Està molt bé.
2: Ens escolta el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, què tal, com estàs?
20: Bon dia, què tal?
2: Sempre t'ho dic, però ho repeteixo, et tracto de tu, tot i que ets conseller, perquè, clar, ben estat esportista, vam parlar moltes vegades, és que em costa tractar-lo de vostè, però si vol ho faig, Berni?
20: No, sí, Álvarez. Per favor, sisplau. No. Em sento molt més còmode si em dius Berni, també.
2: I et dic una cosa, molta gent del món de la política i del món de l'esport que m'han parlat de tu diuen que es nota que has estat esportista, que es nota molt.
20: Bueno, a veure, no, em fa il·lusió que em diguis això, la veritat. Intento tenir també aquesta visió no tan política, sinó més d'esportista, per també per conèixer el que passa, el dia a dia, el que necessita la gent, i intentar solucionar des de la nostra perspectiva tot el que pugui, no?
2: Us esperàveu tantes sol·licituds de voluntariat per al Tour de França?
20: Sincerament, no. Nosaltres teníem el repte del voluntariat, que és un repte, era un repte xulo, perquè sabem que al final és un moviment de gent molt gran, però que després el control a vegades no, la coordinació de tota aquesta gent pues no és fàcil. Esperàvem al voltant d'entre 1.500 i 2.000, són els càlculs de les primeres reunions quan fèiem. Clar, veure aquesta xifra, pues jo també m'he quedat parat, no? Sorprès, i també molt content, molt il·lusionat. Al final, més de 7.000 inscripcions, veus una transversalitat brutal, no? Des del més gran, que té 93 anys, el més jove, que en té 16... Bueno, sorpresos, però molt en positiu, evidentment.
2: Hi ha una persona que té 93 anys i s'ha apuntat a voluntari del Tour? Se li ha de fer un monument.
21: Sí, sí.
2: Ep. 93 anys,
21: Dos pitos, bueno. Si és que sí.
19: No.
2: Ara recuperem la comunicació amb el conseller, amb Berni Álvarez. Les xifres són brutals. Més de 7.000 voluntaris, són 3.300 a Barcelona, 2.900 a Tarragona i uns 1.200 a l'etapa Granollers-Les Angles, que és la tercera, no? La primera és a Barcelona, la segona és Tarragona i la tercera és aquesta. Hem recuperat el conseller Berni Álvarez. Deia que hi ha una persona de 93 anys que s'ha apuntat de voluntària. Se li ha de fer un monument,
20: Sí, sí, evidentment. Home, l'esport jo crec que té això, no? Aquesta part social que nosaltres demanem molt també dels esdeveniments, no? De que tothom tingui accés d'una manera o d'altra als grans esdeveniments, sigui quina sigui la seva edat o la seva procedència, doncs aquí es veu, no?, amb el tema del voluntariat. I tenir algú de 93 anys, el coneixeré, a més de dir que el vull conèixer amb ell, i el coneixeré perquè està a Tarragona, i bueno, em fa molta il·lusió. La veritat és que veure la gent que té tantes ganes de fer coses i de col·laborar d'una manera altruista amb un esdeveniment que és únic, doncs per nosaltres ens agrada, no?
2: Per què fan els voluntaris al Tour? Què faran?
20: Bueno, tenen diferents tasques, però bàsicament ja ho saps que al final de molta part d'informació, jo crec que és la més important, no?, de molta gent que s'apropa i que acaba preguntant com va l'etapa, per on aniran, quins carrers estaran tallats, després de seguretat, d'advertir la gent, no?, quins horaris són els que passaran els ciclistes i que ja no està permesa la circulació per allà ni que sigui caminant, també molta part de vigilància, de si hi ha alguna emergència, sigui o no, de l'àmbit esportiu, doncs avisar a tots els canals de comunicació a nivell intern de seguretat, doncs per avisar de seguida, perquè la incidència sigui el més petita possible, i al final molta socialització, d'explicar ben bé a molta gent que no sap a vegades on està o com ha arribat allà, però està davant d'un esdeveniment únic, explicar-li què significa. No? Són els primers, són la porta d'entrada de moltes coses, i és per nosaltres un dels aspectes essencials d'un gran esdeveniment.
19: És que és això que anava a dir, no, Berni? Poder sona una mica estrany dir-ho, però jo crec que en aquests grans esdeveniments, i a més s'ha demostrat, si no fos per als voluntaris, al marge de l'organització, que pugui ser millor o pitjor, si no fos per als voluntaris, seria molt difícil que sortissin bé aquests esdeveniments, eh?
20: Molt, molt, molt difícil. Vull dir, pensa que, per exemple, un esdeveniment que passa, doncs, pot passar una final de la Champions, no? Pues, i passa en un estadi concret, en un lloc concret, evidentment hi ha moltíssimes derivades, com són les fanzones, etcètera, etcètera, que necessites voluntaris, però és un lloc concret. El Tour, al final, una etapa, la segona etapa són més de 180 quilòmetres. Vull dir, és un espai enorme que no pots cobrir si no és amb aquesta gent. Es fan essencials i aquesta part de necessitat que tens d'ells i aquesta vocació que ho fan ells fa que sigui algú excepcional, fa que algú sigui excepcional.
2: Què es quedaran de record? Ho dic perquè el meu sogre va ser voluntari als Jocs Olímpics de Barcelona el 92 i encara guarda una jaqueta que tenien els voluntaris i l'ensenya de tant en tant amb orgull. I han passat molts anys, eh?
20: Sí, no, i jo que estava de coordinador de diferents esports, per exemple, als Jocs del Mediterrani, que és molt més petit aquí a Tarragona, el cas és que molta gent me'n recorda, i el veig amb la samarreta o amb el parabéns dels Jocs Mediterrani. Sí que els hi donarem pues, una bosseta amb algun record, alguna samarreta, alguna gorra, i després el bo que tenen els voluntaris, que tenen una capacitat, jo he vist a tots els esdeveniments, d'entre ells intercanviar pins, coses, amb gent de l'organització, dels equips, i aquest contacte més directe amb la part organitzativa més dura també és algo que també se'n queda, és algo intangible però se'ls queda per sempre, no?
2: Són tres etapes del Tour de França aquest estiu, 4, 5 i 6 de juliol a Catalunya, 350 quilòmetres en total, 64 municipis, Barcelona, Tarragona, Girona. Aprofito, conseller Berni, que has pogut saludar el papa per preguntar-te que com l'has vist, què t'ha dit, si ha al·lucinat amb la teva alçada, o que ho dic perquè ets de les persones, hi ha una foto que ho demostra que has pogut saludar-lo aquestes hores que ha estat a Barcelona, encara hi és.
20: Sí, el vaig poder saludar, va ser molt breu, però bueno, també em va fer il·lusió, i li vaig fer un petit comentari perquè justament vaig veure un article que em van passar sobre, que havia fet ell, a la web del Vaticà, sobre la importància de l'esport amb el tema dels valors, de la transmissió de valors, i que avui en dia, en un món tan convuls, l'esport pot ser un dels vehicles més bons a l'hora d'aquesta transmissió de valors, i li vaig dir molt ràpidament que m'havia encantat aquell article, perquè, a més, doncs, és un ambaixador. Si nosaltres tenim una conselleria i intentem ser ambaixadors com els únics que tenim una conselleria a tot l'Estat, doncs imagina't si l'ambaixador és una persona de la magnitud com el papa, no? Per el que és transmetre els valors de l'esport. Així que encantat que tinguem també un papa amb una part esportiva. No?
2: I què et va dir ell?
20: No, va dir sí, va sentir amb el cap, bàsicament, i ja està. Jo ja em vaig donar per contestar, tampoc tenia massa temps més.
3: Per cert, Berni, ens ha escrit aquí gent al 06-32-72-11, per exemple, el Javier, que ens diu, sí que, por favor, digueu-li a l'entrevistat al Berni que no em vaig poder inscriure com a voluntari a Tarragona, però que m'agradaria ser-ho.
21: És a dir, bueno, no sé si és que hi havia un període d'inscripció i
2: ja s'ha tancat el període d'inscripció.
4: Ho vam tancar perquè hi havia un moment que s'havia de tancar. De totes maneres, bueno, no sé si a última hora, els últims dies abans, les dues setmanes abans o la setmana abans, se tornarà a obrir una petita finestra, ja que estigui atent, i si de casa intentarem, si hi ha alguna possibilitat d'ampliar, ho farem, no? Però ara mateix estem intentant gestionar i comunicar-nos amb aquests 7.000 i pico, ja és complicat.
21: Res, això simplement...
2: No, està molt bé, que els oients que escolten ara diguin, hòstia, jo també vull ser voluntari.
19: Sí. No, escolta, i Berni, suposo que també et fa molta il·lusió el que el 28 de juny torni a jugar a la Federació, la Selecció Catalana de Bàsquet de Manresa, no?
4: Home, a més nosaltres hem sigut, vull dir, amb la Federació Catalana hem treballat molt la conselleria perquè arribi, perquè torni aquest partit després de tres anys sense competir la Selecció Catalana, i quan m'ho van plantejar el projecte jo de seguida es van ficar al seu costat, els hi vaig dir que sí, compten amb el nostre suport, vam treballar conjuntament i em va fer molta il·lusió, em vaig fer a Manresa perquè jo he jugat amb la Selecció Catalana absoluta a Manresa. Sí, sí. No, no, i ho recordo perfectament.
19: Sí, no, sí, i que anava a dir, Berni, que a més també és fantàstic que el seleccionador sigui el Pons Arnau, que és un personatge, és un gran entrenador i una millor persona, diria jo.
4: És un gran tipus, el Jaume, i estic supercontent de la temporada que ha fet una temporada espectacular, guanyant una competició europea, ficant-li les coses molt difícils a València a quarts. És una persona excepcional. És veritat que la primera intenció, quan parlàvem amb la Federació Catalana, i perquè tenia moltes ganes, era que vingués el Jordi Fernández, l'entrenador de Brooklyn Nets, que és un altre gran ambaixador de l'esport català, però no va quadrar, i el Jaume mateix ho ha dit, a la roda de premsa, i el Jaume també li feia una... i estava claríssim de que si no podia ser el Jordi, que el Jaume era el millor ambaixador, un dels millors ambaixadors que podem tenir. Així que estem molt contents.
2: Tanquem amb aquesta, ja que parlem de bàsquet i que tu ets persona de bàsquet, les semifinals de l'ACB, avui València Bàsquet Joventut, demà el segon partit Barça a la Laguna, atents que regalarem un parell d'entrades per veure'l. Et sorprenen aquestes semifinals? Qui creus que guanyarà la Lliga?
4: Sí, em sorprenen, perquè tot semblava, no? Tot semblava indicar que el Madrid podia arribar després de la Final Four, que va fer un bon paper, tot i les lesions, pues, un bon paper que podria arribar o tenir un camí més o menys fàcil amb el Tenerife, i ara s'ha obert una porta molt, molt, molt bona pel Barça perquè pugui arribar a la final, que amb la temporada que han portat seria algo extraordinari, no? I el de la penya per mi va ser menys sorpresa, perquè confiava molt, la penya amb Riqui al capdavant jo crec que li pot guanyar qualsevol, i no em va sorprendre tant el fet de que pogués guanyar Baskonia. És veritat que València jo crec que és l'equip que més en forma segurament arriba, però crec que la penya està capacitada per fer-ho. I faria moltíssima il·lusió tornar a reviure, que no sé quants anys que no passa això, una final catalana.
2: Aprofitant que està el Papa aquí, li demanarem avui a la Sagrada Família, abans que marxi.
21: No, que és a Madrid, que és a Madrid. No.
2: Berni Álvarez, conseller, gràcies per estar al Que t'hi jugues.
4: Molt bé, gràcies a vosaltres.
19: Adéu.
2: 13 minuts i arribem a les 2 del migdia.
5: Hey, mi nombre es Tote King, a.k.a. cuando todos estáis con el rollo retro, que si los 80, los 90, el fresqueo, buscando sonidos nuevos, yo traigo el rap cabezón del medievo de nuevo, pero encima voy a hablar de lo que tú no sabes, de lo único que dio de sí los 80, el básquet, ¿tú quieres ver?
2: Vengo. Avui, primer partit de la semifinal València-Bàsquet-Joventut, buscarà sorpresa el Joventut, ja ha dit Berni Álvarez, ja ho sabem, el favorit és el València-Bàsquet, però al tanto perquè la penya està jugant molt bé, i ja ens va dir el seu entrenador, Dani Miret, abans d'ahir el Que t'hi jugues, que tenen ganes de donar la sorpresa.
19: Sí, home, jo crec que tota la responsabilitat i la pressió la té el València, perquè ara se sap favorit per guanyar la Lliga, però la penya, efectivament, està sent un equip molt compacte, està liderat per un Ricky Rubio que està en un gran moment de forma, jugadors com Birgander, el mateix Jabari Parker, vull dir que ojo, perquè la penya té el gran objectiu, com sempre en un play-off, de guanyar un dels dos partits a fora per intentar Badalona, doncs, aconseguir-ho, però recordem que el Roig Arena i el València és un equipàs, per tant, jo crec que serà un gran partit aquest.
2: I demà, a les 8, 9-3-3-4-4-14-11, El primer que truqui s'emporta entrada doble per al Barça, la Laguna Tenerife.
19: Sí, perquè bueno, demà a les 8 del segon assalt hem de dir que en el primer jugat ahir, bueno, no sorprenentment, perquè el Barça ara està en un gran moment de forma.
2: Però se va guanyar de 30 punts.
19: Sí, sí, 167. El Barça, si no té lesions i tal, és una mica com va venir el Xavi Pascual, no? Aquells primers partits. Ahir va jugar un partit molt complet. No van deixar que ni Marcelinho ni Pat Mills, que són els jugadors més importants d'aquest equip de Xus Vidorreta, estiguessin còmodes, i el Barça va jugar un partidàs ahir. És a dir, que ojo a aquest Barça, que està ara, insisteixo, molt endollat, i demà segon partit de les 8, on el Barça pot situar el 2-0, que seria anar molt, molt còmodes cap a Tenerife.
2: Tenim ja trucada al 933-44-14-11. Sergio, què tal, com estàs?
7: Hola, què tal, Xique? Bon dia.
2: Rapidíssim, eh? Des d'on ens truques?
7: Des de l'aeroport, ara, taxista a Barcelona.
2: Taxista de Barcelona, des de l'aeroport del Prat. Sergio,
7: sí.
2: Ets molt de bàsquet?
7: Bueno, sí, ara sí que últimament el segueixo bastant, sí que segueixo més al futbol, però el bàsquet també una mica endullat, sí.
8: Amb aquesta veu de Xavi Pascual que té, on... així que...
7: Sí, però aquest ara se'n va, eh?
8: Ja, bueno, però no te'n vagis tu, eh? Estàs a l'aeroport?
7: No.
8: Un dia em portaràs tu a l'aeroport, va.
7: Va, quan vulguis, aquí, si em demaneu, jo paro ja al carrer Cal, jo porto on sigui.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies, Sergio, per escoltar-nos i que tu passis bé demà al Barça a la Laguna Tenerife a les 8 de la tarda, a segon partit de semifinals.
19: A les 8.
7: Perfecte.
2: Una abraçada forta.
7: Moltes gràcies, una abraçada.
2: 10 minuts i arribem a les 2 del migdia.
22: Primer records el tio Faja.
23: Como la de contra todos, al trabuco! Al trabuco! Per tu, ja.
22: El tio Faja, gràcies.
2: Aquí tothom parlant de la visita del Papa, tio Faja, però Papa hay uno. Y no es este que se pase ahora por Montserrat y luego va a la Sagrada Familia, ¿eh?
24: Efectivamente, ya no queda ni un ápice de vergüenza. O sea, para una vez que se os da por retransmitir con opulencia y prestigio la llegada papal, cuando yo ya estaba chocho de felicidad, no cabía dentro de mí, cuando ya estaba en cueros a punto de frotarme, me entero que no tiene nada que ver con Joan Laporta.
2: ¿Escuchaste a Rafa Juste ayer?
24: Lo escucho todo, Sique Rodríguez. Yo soy un marujillo.
2: ¿Te gustó?
24: Me gusta todo lo que hace.
2: Solteu, Rafa Juste al Senat, dient que ja estaven acabant de preparar la denúncia contra Florentino Pérez i... atizando, como te gusta a ti, tío Faja, al Real Madrid.
25: El nostre departament jurídic, està aquí el Pere Lluís Mellado, com a cap del departament jurídic, ja té embestides les accions legals que prendrem contra el Real Madrid i contra la figura del seu president. Per haver volgut desestabilitzar, perquè ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem els jutjats, perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça, aquest escut, no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, ni a cap de vostès els toca ningú. I ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança que anirem a per ells perquè tenim les de guanyar. Ja n'estic tip de plorar amiques. Estic dit de plorar amiques, home. Vull dir, una cosa és defensar-te amb l'orgull que tens per defensar un tu, i una altra cosa és anar per darrere fent... Escolti'm, vostès creuen que ens poden amenaçar a nosaltres dient que enviaran 500 folis a la UEFA? No sé aquest senyor què s'ha pensat. No sé què s'han pensat. Vull dir, realment, en fi, ja ho veuran els jutjats i tant de bo tinguin el que es mereixen.
2: Tio Faja, manda los mariachis a la Ciutat de la Justícia.
24: Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Cómo nos atacan, cómo nos tenemos que defender, pero sigo diciendo que no hace falta tirar balones fuera y el escud no se ataca ni nada. Hay que ir de cara. Hay que decir, nos vimos obligados, por desgracia, a contratar a don Enrique Negreira por esto, por esto y por esto, entre otras muchas cosas. Porque desde el 2006, Joseph Blatter, jefe máximo de la FIFA, es socio de honor del Real Madrid, entre muchas otras cosas. Ya no hablemos de que los loros que tienen en la casa, los exárbitros, tararean el himno del Barça.
2: Del Madrid.
24: O sea, es que esto justifica el sueldo de Negreira.
2: Sí,
0: Y vuestra obligación, sí que Rodríguez, como periodistas, es localizar el número de cuenta de ese buen señor para seguir pagándole. Hacerle donaciones. Quiero seguir pagándole a Negreira.
2: Capaz sería.
3: Javi, pero si Laporte es el papa y Elena es la mama, Rafa Juste, que es el sobrino.
2: O el tío.
0: Rafa Juste es el hijo adoptado. Bueno, Rafa Juste, os lo voy a decir claro, es el Julio Iglesias catalán.
2: Y agrada, o sea, cantar a Rafa Juste también.
0: Así, y además canté a capela con él, que sí, el otro día lo recordó. Momento inolvidable. Y me borró de la ecuación. No, yo estaba en esa capela, estaba yo.
2: Sí, sí.
0: Total Camp. ¡Cuánta gloria!
2: Tío, Faga, nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana y nos vemos el viernes.
0: Es que, o sea, que me vais a llamar mañana.
2: Sí.
3: ¿Por qué están hablando tanto de Papa, Papa, Papa, el Papa León? Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. Estás hablando de Papa León. Papa León es un óptimo cardenal, pero un cardenal que 2 días atrás jugaba en un monasterio. Calma con Papa León. Es un cardenal que se parece a Claudio Ranieri. Ahora ha sido elegido Papa. Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona.
2: Se asemble molt a Ranieri.
3: O no, tiene que hacer milagros para ser Papa. ¿Por qué Papa León? ¿Por qué Papa León? Si hace milagros, más fácil que sea Papa. ¿Sabes qué me esperaba yo? Cuando he visto que juega Papa León, está en Cataluña, en Montserrat. Yo esperaba que preguntabas por los cardenales que están en Montserrat. ¿No quieres saber? ¿Tú quieres saber de Papa León? El problema es tú. Además se llama Prevost. No entiendo por qué. Prevost, Busaca, De Blecker, Stark, Fritz. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no sé si será por su relación con Estados Unidos, si será porque vivió en Perú, si será porque es simpático. No entiendo. ¿Por qué Papa León? Y todo será por el escándalo del Vaticano Bridge. Ahora llega Papa León, que tiene una capilla Sixtina que a mí me daría vergüenza de tener. Y está bien. Basta de Papa León. Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. Basta.
2: 1:56.
1: Tres tocs i el feixó.
6: Tiqui-tiqui, miau-miau.
19: Per cert, 195 euros, la samarreta de la Papa.
2: Sí, sí.
19: Déu-n'hi-do.
2: I l'equipació completa, 275, la del Madrid.
3: Parece que estàs hablando de Zidane o de Maradona. És una vergüenza.
19: Sí, sí, sí. Bueno, Espanya té un nou porter. La selecció espanyola té un nou porter, segons els companys de RAC1. Atenció, perquè té un nou porter al seleccionador.
9: Xavi Pardo.
10: Bon dia, són les 12. Aquesta hora, Lleó 14, vola cap a Catalunya. Està previst que aterri l'aeroport del Prat. D'aquí mitja hora amb el comptable.
19: No, no és aquest, eh?
10: Sí que hi ha públic a la plaça de la catedral. Pels talls, el primer text en llengua catalana.
19: Ha passat alguna cosa aquí.
2: Un moment. S'ha tornat boig l'ordinador, Willy. Que bèstia. Està fent un mix de talls.
19: O jo ho he tret malament o alguna cosa ha passat.
2: Ja, que pot ser. Tornem a provar-ho, va.
19: A veure, top.
3: Més a més, és que és un tall que ens va enviar un oient.
2: Ah, sí?
3: Sí, sí, o sigui, és una... Ens va dir, escolta, ahir va passar això, no hi ha quantos, avui l'estava escoltant el sensor.
19: No sé.
3: Crec que...
10: El dirigent també té lligats Konaté i Dumfries, i si manté la seva paraula, avui hauria de presentar l'oferta de 150 milions d'euros a un futbolista que ell mateix va qualificar de galàctic. El nom que ha sortit a les últimes hores és el de Julián Álvarez, el davant
3: no,
10: pel qual...
19: No sé què és. És un en el que parla...
2: Ja, però això què és? El butlletí sencer de RAC1?
19: Sí, suposo que sí.
2: Jo sé que és un bon toc.
19: És un bon toc.
2: A la cadena SER posant el butlletí sencer de RAC1 just abans de l'hora 14.
19: Volia dir que posava a Unai Emery, com a porter d'Espanya, quan era Unai Simón, però bueno...
2: Unai Emery,
19: al final hem fet un autotoc, diguem-ho així. Bueno, anem a veure el segon. Una estàtua romana que fa que l'imperi romà sigui més vell del que ens pensàvem.
11: Un conductor d'excavadores estava currando i ha encontrado una estàtua romana.
26: En un pàrquing de Londres.
11: En un pàrquing del Reino Unido, sí, de Londres. Se trata de una obra de arte de unos 2.000 millones de años de antigüedad. 2.000 millones de años de antigüedad. Lo que pasa es que no sé si estaba bien aparcado o no, ¿eh?
19: Ja, bueno, 2.000 milions d'anys, no sé si estava...
3: Ni la Terra, no sé si estava...
19: Exacte, jo crec que és una mica així. Bueno, i per últim, hi ha una manera de... Hi ha diferents maneres de lesionar-se, no? Per una entrada, per un mal gest i tal, però ara hi ha una nova manera de lesionarse, atención.
27: Dice que tiene la baja importantísima de Corona, que se lesionó el pasado jueves en el enterramiento. El mañico
28: Soriano. ¿En qué enterramiento se lesionó?
19: va lesionar a l'enterrament. Va anar a un enterrament i es va lesionar.
3: Va caure al forat.
19: Va caure al forat, o no sé, li va caure l'ataúd a sol, no sé. Però es va lesionar amb un enterrament. Vull dir que és una nova modalitat, aquesta.
2: Ai, gràcies, sí. Xavi. Bueno, estava pensant, passa, no, ja sé el que t'ha passat. Sí? Que has guardat l'àudio sencer en lloc de fer l'extract selection.
3: Ah, sí, va, has de fer extract selection, que és nom de grup de música.
2: Pot ser, sí, pot és veritat, ser. Extract ara, selection.
3: Per nom de grup de música, els que trobaràs al Cruïlla, Festival Cruïlla, que tens els Pixies, tens a Black Crowes, tens a Sweat, tens a Garbage, tens a Hives, tens a David Byrne, tens a Faithless i tens a Extract Selection, també, que tocaran al Festival Cruïlla del 8 al 11 de juliol, que ja sabeu que tens les entrades disponibles a cruillabarcelona.com.
2: Ara, l'actualitat informativa a hora 14, amb l'última hora de la visita del Papa, que encara està a Montserrat, dinant i descansant després, homilia la Sagrada Família i visita a la tomba d'Antoni Gaudí.
3: És Di Stéfano? ¿Quién es? ¿Quién es este señor? ¿Por qué tanta gente?
19: Per cert, els voluntaris de... Perdona, Josi. Els voluntaris de Barcelona 92 encara fan una trobada anual.
2: Cadascú amb la seva pedrada, eh?
19: Sí, per això dic, ara m'he recordat això.
2: És típic de senyor gran, això, eh? Adéu. Què t'hi jugues?

0: 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canàries.
1: Visca, alfem una birra que vés a saber on acaba. Visca, saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
2: Hoy por hoy, Catalunya. Gisela Rodríguez.
3: Bon dia, és dijous, és 11 de juny.
4: Germans i germanes, recordo agraït el Senyor inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.
3: En català i qualificant Antoni Gaudí com arquitecte de Déu, així va beneir el papa Lleó XIV a la Torre de Jesús de la Sagrada Família minuts abans que il·luminés el cel de Barcelona. Ara entrem en tot luxe de detalls del que va succeir, però abans... Abans el temps, el dia amb sol, però també núvols a la costa central i al nord-est. Pot ploure al matí al Camp de Tarragona, però serà poca cosa, temperatures com les d'ahir. I ara mateix, pel que fa al trànsit i al transport públic, de moment, normalitat. Va ser una benedicció curta d'una mica menys de 3 minuts i el català hi va tenir protagonisme més del que s'esperava inicialment. De fet, en el moment àlgid va prevaldre la llengua catalana. Sergi López, bon dia.
5: Què tal, Gisela? Bon dia.
3: Una benedicció que va donar pas a un espectacle de trons, música, llum i focs artificials.
5: El cel de Barcelona es va il·luminar primer amb la cara de Gaudí mirant la seva pròpia obra mestra i després amb les paraules del propi arquitecte, primer l'amor, després la tècnica, el so de l'orgue, l'orquestra tocant des de dins de la creu i el temple il·luminant-se al compàs de la música. Mentrestant, dins i fora de la basílica, milers de persones feien de punt de llum per ajudar a arrodonir l'espectacle.
6: Nos encantaba, ha sido espectacular, histórico. De verdad, muy emocionados.
7: Sí, increíble. Ha sido algo único y pues que no se va a volver a repetir.
8: Pues a mí me ha parecido impresionante.
3: Però abans de la benedicció, l'Eucaristia, missa solemne a la Sagrada Família davant de 4.000 persones. Seguint-ho hi havia la Susana Ruiz.
9: El pontífex ha proclamat que no es pot creure en Jesús i alhora alimentar la violència i la mort d'innocents.
10: No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
9: El Sant Pare, que va anar alternant català i castellà durant tota la celebració, va definir la creu que corona la Torre de Jesús, que brilla de dia i de nit il·luminant la ciutat, com un far obert al Mediterrani.
3: Però no tot han estat flors i violes, perquè un grup de cantaires ha denunciat que la seguretat de la Sagrada Família els va fer fora abans d'acabar les actuacions previstes perquè alguns d'ells duien estelades entre les partitures. Ho ha explicat la Montse, una de les intèrprets, en declaracions a la SER.
11: El que ha passat és que s'ha començat a distribuir una partitura com tancada, que hi havia una estelada, bueno, per poder-les cantar i ensenyar.
3: La benedicció de la Torre de Jesús va culminar el tour del Papa per diversos punts de Catalunya, un tour que començava al matí amb una visita a la presó de Brians, la parada més íntima i social del viatge, on va recordar 80 presos que són molt més que els seus errors. Allà hi era l'Andrea Villòria.
12: Sí, va ser una visita express on els 80 presos rebien Lleó 14 amb crits i cants. Dues internes, la Montse i la Josefina, es van saltar el protocol per abraçar el papa.
13: Estando aquí en la prisión, volví a creer y agradezco el don de la fe.
14: He estat una persona molt impulsiva, sovint qüestionava Déu.
12: I el pontífex va respondre a les seves paraules amb un missatge d'inclusió.
10: Recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona.
12: Ha estat la primera vegada a la història que un papa visitava una presó espanyola.
3: Un caràcter social que també va impregnar la visita al convent de Sant Agustí a la tarda. Allà un nen de 6 anys li va poder fer les preguntes que li passen pel cap a un infant d'aquesta edat.
5: Ha estat en Renzo, un nen d'una família vulnerable del Raval.
15: Me gusta el futbol.
16: Con los seminaristas, cuando estuve en Trujillo, jugaba fútbol, defensa, si quieren saber. No era gran goleador.
5: No era golejador. També va preguntar aquest nen per què hi ha tantes persones al carrer o per què a alguns els passen coses dolentes.
3: Doncs de tot plegat, aquesta visita del papa Lleó a Catalunya, escoltem la píndola d'opinió, l'opinió que hi posa al cap d'informatius d'aquesta casa, el Joan Serra.
17: Avui el Papa abandona Barcelona després de beneir la majestuositat de la Sagrada Família en un espectacle visual que entronitza l'obra d'Antoni Gaudí. L'acte al temple va ser el colofó d'una estada a Catalunya cuidada amb tacte pel govern i regada amb recursos públics, sense el fervor que es va veure a Madrid. Esveïda la polèmica pel català perquè el Lleó XIV l'ha utilitzat fins i tot més que l'arcabisbe Omella, l'executiu de Salvador Illa ha tret suc al missatge polític del pontífex, com el rebuig a la guerra, les referències a l'acollida o la condemna de la polarització, per molt que el papa també hagi rebutjat l'eutanàsia o que el contacte amb les víctimes d'abusos hagi estat mínim. Tots plegats, avui tornarem als problemes mundans. Rodalies, que també ha fallat aquesta setmana, o el conflicte a l'escola, amb manifestació diumenge. Ben tornats al món terrenal.
3: I els responsables d'Interior i dels Mossos donaran explicacions aquesta tarda per l'augment de tirotejos a Barcelona. Això després que ahir un home en matés un altre d'un tret al cap al carrer Balmas.
5: Va passar davant d'una comissaria de la Policia Nacional a plena llum del dia, eren les 10 del matí, i encara segueixen buscant l'assassí que ha aconseguit fugir. Sospiten que és obra del crim organitzat que ha protagonitzat bona part dels més de 30 tirotejos que portem aquest any. Les càmeres de la comissaria que van captar l'assassí amb una pistola a la mà i un cas de bici a l'altre.
3: I avui és l'últim dia de la selectivitat.
5: Sí, avui hi ha les proves de llengua i literatura catalana i optatives com arts escèniques, grec, dibuix tècnic, història de l'art o química.
3: Són les 6:56.
18: Les comunitats energètiques permeten que ciutadania, administracions i entitats comparteixin energia renovable local, fet que afavoreix la reducció de la factura energètica, l'accés compartit a energia renovable o la participació en la transició energètica, entre d'altres. La plataforma comunitatenergètica.cat facilita la simulació, la creació i la connexió entre actors per impulsar nous projectes. Entra a ikn.gencat.cat/setmanaenergia. Passa a l'acció. Canviem l'energia.
19: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
20: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
3: I el Barça ja ha presentat a la UEFA la candidatura perquè el Camp Nou aculli la final de la Champions masculina el 2029. Joan Tejedor, bon dia.
21: Bon dia. El Club Blaugrana ha presentat al màxim organisme del futbol europeu el dossier de la candidatura conjuntament amb l'Ajuntament de Barcelona, el Govern de la Generalitat i també la Federació Espanyola de Futbol. El Barça argumenta que el maig del 2029 ja estarà acabat i a ple rendiment des de farà com a mínim un any, calculen l'estadi amb més capacitat d'Europa, que després de la remodelació es situarà encara més com una referència mundial, mentre que Barcelona com a ciutat i Catalunya posen l'èmfasi en l'experiència contrastada a l'hora d'organitzar grans esdeveniments internacionals. Ara la UEFA haurà d'estudiar les diferents propostes de candidatura i a partir del setembre, abans de final d'any, assignarà entre d'altres aquesta final de la Champions masculina del 2029, que vol acollir el Camp Nou just un any abans del Mundial 2030, del qual la ciutat també aspira a organitzar-ne la final.

0: I el grup Teràpia de Xoc celebra 20 anys amb una gira solidària de 10 concerts.
1: Es van fer popular, recordem, per ser la banda sonora de la sèrie Polseres Vermelles. Actuen demà a la jornada inaugural del Cabró Rock de Vic. Els beneficis de la gira aniran destinats a una bona causa, a impulsar la investigació del càncer infantil a l'Hospital de la Vall d'Hebron.
2: I un somriure extravagant.
0: I a aquesta hora el que fem és saludar el Guillem Favo. Guillem, què tal?
3: Hola, què tal, Gisela? Bon dia.
0: Què Sergi, teniu bon dia. Avui a l'Aquí Catalunya?
3: Doncs de seguida trucarem a un VIP que va tenir la sort de poder entrar a la Sagrada Família. I
0: qui
3: va...
0: és aquest VIP? Aquest...
3: No te'l desvelaré encara. Ah, hauràs d'escoltar el programa, Gisela, que encara és molt d'hora. Però el trucarem a partir de les 8 perquè ens expliqui com va viure des de l'interior de la Basílica aquest espectacle de llums a fora. Jo encara no em puc treure del cap aquesta imatge de drons amb aquest rostre d'Antoni Gaudí. Fantàstic, però avui també parlarem, per exemple, del Mundial. Anirem fins a l'estadi Azteca. Avui comença el torneig, avui hi ha el partit inaugural i també, relacionat amb el Papa, ens preguntarem, per exemple, amb el Josep Lluís Penedès, d'on ve l'expressió vocato di cardinale, o d'on venen els macarrons del cardenal. Encara no hem acomiadat el Papa i això encara fa que marqui una mica l'agenda pel programa d'avui.
1: De moment tenim una mica de gana, no?, aquesta.
0: Home, sí, exacte, amb tot això.
3: Sí, l'esmorzar de forquilla, Sergi, tu? Molt bé.
0: Doncs escolta, Guillem, no ens perdrem, estarem ben atents a l'Aquí Catalunya, que vagi molt bé el programa.
3: Fins ara, gràcies.
0: I a partir d'aquesta hora ja sabeu que comença la doble programació, l'Aquí Catalunya a SER Catalunya i l'Oi per Oi a la cadena SER amb l'Àngels Barceló.
4: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.

0: por hoy.
1: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
2: ¡Valorado!
1: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
2: 100% asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Radio Girona, Cadena Ser.
4: Ocasión Plus.
5: Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo esta semana. Estamos cerca de ti con 3 centros en Gerona, Figueres y nueva apertura en Palafrugell. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
6: Ven. Vull pintar el pis per acabar les reformes.
7: Bona decisió. I ara, l'altra bona decisió.
6: Quina?
7: Triar Mercadal Pintors, amb anys d'experiència. També treballen al microciment, estucs, paper pintat, façanes... Demana pressupost. Són molt professionals, fins i tot per a empreses.
8: Mercadal Pintors, Girona i Comarques. 645 913 173 i a Instagram. Transformem llars.
9: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina. Bateig, comunió, casament. Centre Verda Sali aportem les nostres creacions florals per tots els gustos. Fem cada ram, cada composició amb passió, perquè sabem que són per una ocasió especial. Centre Verd, a Sal. Les flors dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.
10: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia. Una nova producció de l'Òpera de Tres Rals inaugurarà el Festival d'Estiu de Barcelona el 29 de juny i també la nova temporada del Teatre Lliure al mes de setembre. El Grec i el Lliure celebren conjuntament el 50è aniversari. No és la primera vegada que la veurem al Grec, perquè el 2002 s'hi va representar la versió dirigida per Calixte Vieito amb l'Orquestra de Cambra del Lliure, i molts anys abans s'havia vist el Poliorama amb un repartiment que pot sorprendre. Luis Aguilé, Amparo Soler Leal, Carlos Lemos o Sonia Bruno. Era l'any 1965. Però la versió més recordada i aplaudida la va dirigir Mario Gas al Teatre Romea. La direcció musical era de Joan Albert Amargós, i en el nombrós i extraordinari repartiment hi havia Vicky Peña, el seu pare, Felip Peña, Elisenda Ribas, Carme Sansa, Carles Canut i Constantino Romero, que debutava al teatre interpretant a Maki el Navalla. Era 1984. I ara, el 2026, també hi trobem noms molt destacats. Direcció escènica de Marta Pazos, direcció musical de Dani Espasa, coreografia de Mabel Olea i traducció al català de Marc Rossic. A l'escenari, Nahual Bet, Eduard Farelo, Míriam Bucles, Roc Bernadí o Júlia Trullol, entre d'altres.
11: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
3: Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: afectada.
1: Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
2: Ok, Nico, a la floristería. Parada corta, box, box y luego directo al restaurante.
3: Incluso los pilotos de Fórmula 1 conducen a diario. Audi Revolut Fórmula One Team recomienda BP Ultimate con tecnología Active para llegar hasta 840 kilómetros más lejos al año. Comparado con combustibles básicos y basado en un uso continuado de 13.000 kilómetros. Los beneficios podrían variar. Infórmate en mibp.es.
4: Llega la venta privada, con descuentos de hasta el 30% en más de 1.000 marcas. Moda, baño, accesorios, zapatería, deportes... Solo hasta el lunes, en tienda con tu tarjeta al Corte Inglés o a través del app con cualquier medio de pago. En Webiapp, inicia sesión en tu cuenta y utiliza cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
5: Radio Girona. Cadena SER.
6: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
7: Vine a Garatge Plana de Vilamalla, Fornells de la Selva o Blanes o truca al 673-137-137.
8: Quan poses ordre a casa, guanyes espai i... sobretot molta pau mental. A Servei Estació tenim caixes, penjadors, sabaters i mil solucions pel canvi d'armari. Posa ordre a la teva llar, guanyaràs espai i la teva ment t'ho agrairà. T'ajudem a posar ordre i equilibri. No et caldrà fer escape rooms per trobar les coses de casa.
9: Saps per què les cuines de Movalpa són úniques? Pel seu disseny personalitzat i per la comoditat que ofereixen cuidant tots els detalls. Movalpa sap com facilitar-te el dia a dia. I això marca la diferència. Visita'ns a la carretera de Barcelona 133. Pots demanar la teva cita a movalpa.es. Movalpa, cuines dissenyades per a tu.
10: Cabells secs, encrespats, arrissats sense definició? Vine a Veg Hair a Girona, la botiga amb els productes i material per tot tipus de cabell i mètode curly. Marques coreanes, tractaments, tints, planxes, assecadors, superpreus i descomptes tot l'any. Veg Hair a Girona, carrer Migdia 17 i carrer 920. Ah, ara protectors solars i mides de viatge.
11: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
12: Una nova producció de l'òpera de Tres Rals inaugurarà el Festival d'Estiu de Barcelona el 29 de juny i també la nova temporada del Teatre Lliure el mes de setembre. El Grec i el Lliure celebren conjuntament el 50è aniversari.
13: Unter Haifisch der hat Zähne.
12: No és la primera vegada que la veurem al Grec, perquè el 2002 s'hi va representar la versió dirigida per Calixte Vieito amb l'Orquestra de Cambra del Lliure, i molts anys abans s'havia vist el Poliorama amb un repartiment que pot sorprendre: Luis Aguilé, Amparo Soler Leal, Carlos Lemos o Sonia Bruno. Era l'any 1965. Però la versió més recordada i aplaudida la va dirigir Mario Gas al Teatre Romea. La direcció musical era de Joan Albert Amargós, i en el nombrós i extraordinari repartiment hi havia Vicky Peña, el seu pare, Felip Peña, Elisenda Ribas, Carme Sansa, Carles Canut i Constantino Romero, que debutava al teatre interpretant a Maki el Navalla. Era 1984. I ara, el 2026, també hi trobem noms molt destacats: direcció escènica de Marta Pazos, direcció musical de Dani Espasa, coreografia de Mabel Olea i traducció al català de Marc Rossic. A l'escenari, Nahual Bet, Eduard Farelo, Míriam Bucles, Roc Bernadí o Júlia Trullol, entre d'altres.
14: Doch das Messer.
15: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.

0: aquest és Maradona cantant la seva cançó al documental de Mir Kusturica, que si no l'heu vist us el recomano. Fa 40 anys que Maradona es va convertir en llegenda a l'estadi Azteca, on avui s'inaugura el Mundial, el 2026. Messi és el millor jugador de la història, però Maradona era més que un jugador, amb tots els seus defectes. Però estic molt d'acord amb el que va dir.
1: Y de todos los jugadores de fútbol del mundo. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.
0: I és curiós, casualitats de la vida, m'he posat la samarreta retro d'Argentina, de Maradona, i m'he trobat a José Mari Vaquero, que avui va fer el passe atrás, que has colgado en redes sociales, en sí, Twitter, sí. Capitán, una foto con Maradona, foto con Maradona, porque compartisteis gimnasio en el Mundial del 2014.
2: Sí, sí, vaig estar treballant amb Vinesport, la cadena del propietario del PSG, que ahora está de moda, ¿no? Y el jefe de Luis Enrique, por ser. Y sí, sí, he estat ahí y hemos estado al mateix hotel. Él trabajaba para la televisión de Venezuela. Si recuerdas, cada día surtía noticias de Maradona, y la verdad es que nosotros cada matí, ahí cap a las 8:30, 8:45, pasaban una estoneta. Sí, sí, él trabajaba increíble. Vaig quedar parat.
0: I era constant, al gimnàs cada matí, Maradona.
2: No, cada matí. I sobretot tenia dos preparadors físics i una altra persona que sempre hi era. No recordo exactament quin era. Potser algun doctor o alguna cosa. I sí, cada dia. 3 setmanes seguides hem estat al matí, sí. Xerrat, no massa, però sí.
0: Perquè tu vas jugar contra Maradona, no?
2: No, si recordes, hi ha unes imatges d'un partit a Atocha, que hi ha en YouTube, que hi ha pluja i barro, com es diu barro?
0: Fang.
2: I terrible, unes entrades terribles, i després, la segona volta, hem jugat aquí al Camp Nou, i ens va fer dos gols increïbles, sobretot el segon, una vaselina des de quasi... Recordes aquell gol de Ull. El mateix que va fer en la presentació aquí al Camp Nou amb una vaselina terrible, saps?
0: Romario.
2: Sí, escolta, ja no...
0: Sí, el 3-0 contra la Real Societat, sí, doncs, aquella assistència de Guardiola i gol de Romario.
2: Doncs va fer el mateix gol Maradona amb nosaltres amb el botany d'ahir. Sí. Terrible.
0: Mira, casualitats de la vida, el que us estic comentant avui, m'he aixecat i he pensat, em poso la samarreta de Maradona, que fa 40 anys que a l'estadi Azteca va convertir-se en llegenda, i quan ha arribat José Mari Vaquero, puntual com sempre, perquè li agrada arribar i saludar tota la gent de la ràdio, m'ha dit, ¿sabes qué imagen he colgado yo en redes sociales? I dic, no, porque no las miro. I llavors m'he posat a consultar a Twitter i he vist la foto con tu compañero de gimnasio, sí, en 2014.
2: Això mateix.
0: 12:10.

que t'hi jugues fins a les dues del migdia. Ho heu escoltat ara just abans del programa. Farem programació especial pel Mundial. Tota l'oferta, evidentment, a l'antena de la SER, amb les dues freqüències que tenim aquí a Catalunya, la de la cadena SER i la cadena SER a Catalunya, i a l'aplicació per a telèfons mòbils i la pàgina web de l'emissora podreu anar escoltant tots els partits del Mundial, tots els programes especials, els que sonen a l'antena convencional i els que tenim específics per a el digital. I si us ve de gust, el casino organitza una trobada per als partits d'Espanya, una trobada per als partits de la selecció espanyola, amb la narració del carrusel i l'animació del Cristóbal Chassén, del Tío Faja

0: No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
1: Tots els oients que vulgueu viure la ràdio i el partit en directe d'una manera diferent, organitzada la trobada pel Casino. Teniu tota la informació a la pàgina web de la cadena SER, al Casino, i també us deixarem la informació a les xarxes socials del Que t'hi jugues. Avui és el dia que s'inaugura el Mundial del 2026 a les 9 de la nit a l'Estadi Azteca, Mèxic, Sud-àfrica.

0: Aquesta és la cançó oficial del Mundial. José Mari, Nil Solà, què tal, com estàs?
1: Hola, què tal? Sí, molt
0: la
1: bon
0: de
1: dia.
0: Shakira, però ahir el meu fill, el Teo, i la meva filla, la Mafalda, em van posar una altra cançó dient-me que els agradava més que la de Shakira, i es veu que també és cançó oficial del Mundial, és aquesta.

0: Sweden, Switzerland, Susium, Turkey, USA, Uzbekistan, Uruguay, Ivory Coast.
1: Bueno,
0: let's
1: vamos.
0: Play football.
2: La primera esmenta a totes les seleccions. Sí, es veu que és un youtuber que es diu Speed, que jo no coneixia, estic descatalogat, José Mari, estic descatalogat absolutament. Sí, sí, que està, molt, està molt sonat, aquest youtuber, està molt, molt, molt pillat.
1: I potser els teus fills també, perquè, escolta, has d'estar molt tranquil per escoltar això, sobretot, no, una vegada potser sí, però si lo poses diverses vegades, escolta, has d'estar molt, molt fresc, eh?
2: Doncs aquesta cançó també és oficial, de la playlist del Mundial,
1: bueno,
2: de la
1: final,
2: FIFA, és una cançó de Speed.
1: Però al final hi ha tres inauguracions. Tres països,
2: clar,
1: al final, avui...
2: Sí, és un mundial després, estrany.
1: Després Alemanya, Estats Units i després Canadà. Aleshores, bueno, hi ha opció per...
3: De tots els gustos.
1: Per tots els gustos, sí, sí.
2: La inauguració i el partit entre Mèxic i Sud-àfrica el podreu escoltar en directe aquesta tarda al Carrusel amb la narració de Lluís Flaquer. Flaqui, què tal, com estàs?
4: Hola, Sique, què tal? Bon dia des de Ciutat de Mèxic, on avui comença el Mundial. Serà a la 1 del migdia, hora d'aquí, les 9 de la nit, hora catalana, amb aquest partit entre Mèxic i Sud-àfrica. Es respira ambient mundialista pels carrers de la ciutat, però barrejat, això sí, amb un matí que serà de moltíssima contestació social, de molta revolta social, perquè s'espera a la prèvia del partit que diferents col·lectius doncs es manifestin. Hi han convocades manifestacions multitudinàries de diferents sectors, entre ells l'educació, i que pretenen col·lapsar els accessos a l'estadi Azteca, la seu del partit. La protesta ve donada perquè consideren que la inversió que s'ha fet per acollir el Mundial ha estat massa elevada en comparació amb la desatenció que ells denuncien que tenen com a diferents sectors, com et deia, per exemple, el de l'educació. És per això que el govern mexicà avui doncs ha demanat que els 87.000 espectadors compliran les graderies d'aquest estadi Azteca, doncs vagin a l'estadi amb almenys 4 hores d'antelació. S'ha suspès classes a les escoles públiques, també a la universitat pública, i a l'empresa privada se li ha demanat que prioritzi el teletreball. Pel que fa al tema esportiu, Mèxic-Sud-àfrica, a Mèxic l'entrena el Vasco Aguirre, el seu ajudant és Rafa Márquez, que ja està paraulat que sigui el seleccionador de Mèxic després del Mundial. En aquest Mundial farà d'assistent d'un Vasco Aguirre que dirigeix a un Mèxic que somia amb igualar els quarts de final de l'any 86, quan també van jugar com a locals, mentre que Sud-àfrica doncs simplement aspira a passar almenys de la primera fase. Abans del partit, cerimònia inaugural, presidida per un cada vegada més discutit president de la FIFA, Gianni Infantino, del que es posa en dubte, entre molts altres assumptes, la política de preus de les entrades. Fixa't que els preus per al partit inaugural, quan es van posar a la venda, l'entrada més barata de 500 euros, i a la revenda oficial que té en marxa la FIFA, doncs s'ha arribat a pagar per una localitat avui a l'Azteca uns 20.000 euros. Per tant, imagina't els preus elevadíssims dels

0: que estem parlant. També es critica Gianni Infantino lo molt que ha concedit a Donald Trump a l'hora d'organitzar aquest Mundial. El partit l'acull l'estadi Azteca, un estadi ple d'història. És el primer estadi de la història en acollir tres partits o partits en tres edicions diferents d'un Mundial. Va acollir i va coronar el Brasil del 70, el Brasil de Pelé del 70, que va guanyar el Mundial en aquella mítica final davant d'Itàlia, el que molts consideren aquell Brasil el millor equip de la història del futbol. I a l'any 86 aquest mateix estadi va coronar Maradona amb aquells gols davant dels anglesos, el gol de la mà de Déu i el gol d'on va driblar mig equip anglès abans de superar Peter Shilton. Després Argentina acabaria guanyant també en aquest estadi el Mundial davant d'Alemanya. El partit, com dèiem, comença a la una del migdia, hora local, una estona abans la cerimònia inaugural. Tot plegat ho podrem seguir a la sintonia de la cadena SER, conjuntament amb el Bruno Alemany i Servidor. Així que posem ja fil a l'agulla, comença aquest Mundial de l'any 2026.
1: Avui arrenca el Mundial, ja us he explicat, ja sabeu que la SER té un gran desplegament amb tota la redacció d'esports, des d'aquí i des dels Estats Units, Mèxic i Canadà, amb cobertura especial. Anirem explicant i narrant tots els partits d'aquesta Copa del Món i al mateix temps també mantindrem tota la programació habitual de l'emissora. Per exemple, avui hi ha la inauguració a les 7, com us explicava el Flaqui, al Carrusel. La podreu seguir a l'antena de la cadena SER al Carrusel, però qui vulgui seguir el balcó, per exemple, amb l'Anna Puigvoltes, ho podrà fer a SER Catalunya. O a les 3 podeu triar entre el llapis de memòria a la SER. Avui entrevista, per cert, el Manau entrevista al Saissó. Avui el llapis de memòria, el Saissó, que està al seu últim ball, el Last Dance. Avui està el llapis de memòria, i si us ve més de gust escoltar el programa especial mundial que fa el Paco Jo, doncs a SER Catalunya, SER Deportivos Mundial, també des d'allà, amb connexions amb el Dani Garrido des d'allà. És a dir que teniu doble programació, SER Catalunya, i també tota la informació a l'aplicació per a telèfons mòbils de la cadena SER. Ens explicava el Flaqui que hi ha polèmica al Mundial per l'organització, per que hi ha persones a les que se'ls ha negat el visat. Gianni Infantino, president de FIFA, ha dit que aquest Mundial hauria estat impossible sense Donald Trump.
2: I have a great relationship with President Trump.
3: Tinc una bona relació amb el president Trump, n'estic molt content. El vaig conèixer durant el seu primer mandat i des de llavors hem treballat colze a colze. Sense el seu recolzament i implicació hagués sigut impossible organitzar un Mundial als Estats Units.
2: Simple as that, it would have been impossible to organize a World Cup.
1: Sobre l'àrbitre somalí que no ha pogut entrar al país i per tant no participarà d'aquesta Copa del Món, tot i ser el millor àrbitre d'Àfrica el 2025, Infantino.
2: Thanks for you're from BBC.
4: You know, ets de la BBC, no? Mira, el 2035 el Mundial femení serà a Anglaterra. Trobaries normal que la FIFA dictés al govern britànic qui pot entrar i qui no? No és fàcil quan tens tanta gent acreditada, la majoria de fora del país per processar. Desafortunadament vivim en un món molt agressiu i s'han de respectar les decisions de cada país. Ens hem de calmar, i quan dic això és perquè demano que confieu en nosaltres i en el que estem treballant.
2: To chill and do nothing. I mean, to trust us that we are working.
1: I sobre el preu de les entrades, acabeu d'escoltar el Flaqui explicant que a la reventa s'estan pagant $20,000 per una entrada avui a la inauguració. Infantino.
2: The market is here what it is.
4: Aquí el mercat és el que és. Si ho vens a un preu molt baix, aniria a la revenda i al mercat negre a un preu altíssim. Així els diners no tornarien al futbol. I d'aquesta manera ens assegurem que tots els diners tornen al desenvolupament de l'esport.
2: Goes back into the development of football.
1: De fet, són altíssims els preus de la reventa i són altíssims els preus, José Mari, de la venta, diguem-ne, oficial.
5: Bueno,
1: és impossible ir a un partido del Mundial, macho.
5: Bueno, primero decir que Estados Unidos ya hizo en el 94, por lo tanto,
1: sí, sin, estabas.
5: Sin Trump también hizo un Mundial.
1: Así me gusta que atices a Infantino.
5: No, la realidad. O sea, no se trata de atizar, sino hay que ser coherente y sobre todo cuando tienes un cargo de responsabilidad. Di lo que quieras, pero di las cosas con respeto también a lo que ha pasado antes. Después, sí que es verdad que en un país como Estados Unidos la entrada especialmente es muy compleja en todos los sentidos, ¿eh? Desde que tú vas como estudiante de universitario, cuando tú vas con visa de trabajo, es muy complicada.
1: Tú lo sabes porque has ido a ver a tu hijo, por ejemplo, ¿no? Hace poco.
5: Muchas veces, sí. Entonces, quiero decirte que sí puedo entender que en un momento determinado pueda haber este tipo de vetos, sobre todo con países que puedo estar de acuerdo o no. Yo creo que ahí, por ejemplo, Infantino este tema lo tenía que haber cerrado mucho antes de que pudiera pasar ese problema, por lo tanto también se lo aplico a FIFA, es decir, creo que es una responsabilidad de FIFA. Y en cuanto a los precios, pues es carísimo, pero es que es verdad que, por ejemplo, una entrada de final de básquet es que igual vale 50.000 dólares la entrada. Por lo tanto, es una situación de oferta-mercado en Estados Unidos donde realmente todo está fuera de contexto. Desde aquí lo vemos con una perspectiva y ahí se vive de otra manera.
1: Nil, sobre les restriccions d'accés a Estats Units, per què hi ha aquests problemes per entrar?
6: Hem parlat amb Albert Ferrer, que és un professor en dret internacional especialitzat en estrangeria, i ens ha deixat molt clar d'entrada que entrar a Estats Units, depèn d'on siguis, ja és realment complicat.
7: No, aviam, d'entrada així sorpresa cap. El que passa és que aquí la política migratòria, des que està el president Trump, doncs primer s'ha complicat, ja era complicada una mica pel tema de visats. En segon terme, s'ha complicat encara més pel tema de visats per aquesta prohibició de peticions de visat per part de determinats estats africans, sobretot, i inclòs l'Iran. I després, fins i tot els que no necessiten visats per entrar als Estats Units, que es demana aquella autorització que és l'ESTA, sí? Doncs aquí fins i tot ja no és automàtica, sinó que et fan com una espècie d'interrogatori, et demanen fins i tot que aportis informació de les teves xarxes per veure si ets admissible o no als Estats Units. És a dir, la política migratòria específicament dels Estats Units s'ha complicat molt.
1: Informació de les teves xarxes socials.
6: Fins i tot informació de les teves xarxes socials, s'ha de fer a l'ESTA, et poden demanar el visat, et poden preguntar el que vulguis, i tot això arrel o arran d'un decret que va treure Trump fa uns mesos i que per això està totalment complicat poder entrar als Estats Units, depèn d'on vinguis, i a més, et diré una cosa més, pel que ens diu Albert Ferrer, que si volen entres, si no volen no.
5: Mira, jo diré...
7: Jo et puc parlar sobretot d'aquí d'Europa, no als Estats Units, no tant, però habitual no, però és possible, perquè tu pots anar perfectament amb el teu visat, correctament expedit, però el funcionari de fronteres tingui dubtes, en base a l'entrevista, tregui conclusions, les que sigui, la seguretat pública, i no et deixa entrar, malgrat el visat. I aquí, segons he llegit als mitjans d'Amèrica, parla de possible vinculació amb membres d'organitzacions terroristes, que, bueno, també s'agafa amb pinces, perquè en la política de Trump, en fi, també deixa molt que desitjar. De fet, hem de tenir en compte que el mes de desembre l'administració Trump va publicar un decret del president en el qual es prohibia el viatge que gairebé tots els estats d'Àfrica i, evidentment, inclòs l'Iran. I només amb excepcions molt fonamentades et podien expedir l'ISAT, que és el que li ha passat a aquest senyor.
6: Això és el que ens explica Albert Ferrer, de casos, per exemple, José Mari, el de l'Iran, que anaves a comentar alguna cosa.
5: No, que estava comentant, no, abans, que és veritat que sempre ha sigut difícil, sí. Però ara sembla que és molt més. Jo vaig estar una vegada, quan recordeu que Clemente estava seleccionador de Líbia, i vaig estar amb una persona visitant Líbia i me van proposar d'alguna manera ser director esportiu després de tot, de Gaddafi, no? I a los 4 o 5
1: va voler fitxar Gaddafi?
5: No hi era ja. És a dir, després.
1: Després de Gaddafi, vale.
5: Era Clemente era el que era seleccionat.
1: Havies catalanitzat a Clemente.
5: Sí.
1: Clement.
5: No, Clement, sí. Al final francès. I, no, vull dir, i vaig fer un viatge a Estats Units i van veure el visat.
1: Que havies estat a Líbia.
5: I aleshores me van fer un interrogatori fortíssim. I vaig tenir sort, perquè la persona que hi era parlava molt bé castellà, li vaig explicar que era del món de futbol, aprofitar una mica, li vaig contar, escolta, vaig estar aquí al Mundial 94 i tal, i em va deixar passar el país sense problema, però potser no tens aquesta explicació o agafes una persona, en aquest sentit, més tancada, i depèn de les persones quan tu arribes.
1: Va a discreció, de qui et toque, quan entres.
6: Va a discreció,
5: això que acaba de dir,
6: això,
5: no?
6: Això és just això que acaba de dir, i el que escoltarem ara, perquè hi ha el cas d'Iran, que només els deixen anar 24 hores, un permís de 24 hores per anar a jugar al partit, Iran s'ha hagut de moure a Mèxic, i és tal qual així. Aquest decret dona marge a la gent, als funcionaris que estan allà, per a decidir tu sí i tu no.
7: Sí, ho permet, és a dir, que et dona un ampli marge de valoració i d'interpretació del cas per cas, i l'han estat dins d'aquest decret. Vull dir, els iranians no poden viatjar als Estats Units. Llavors, en funció de com vegen, veuen cadascun dels casos, en aquest cas suposo, no tinc dades directes, però van entrar individualment els personal de l'estaf de l'equip d'Iran i van dir, aquests entren i aquests no entren. Fins i tot els mateixos jugadors d'Iran crec que només tenen un permís de viatge de 24 o 36 hores fer el partit i tornar a Mèxic. Vull dir que aquestes restriccions no són habituals, però la política de Trump, qualsevol cosa pots esperar.
6: I per acabar, també vam parlar amb Albert Ferrer sobre la sobirania que pot tenir o no la FIFA. Hem escoltat a Infantino, la FIFA el que fa aquí és rentar-se les mans.
7: Sí, tant se val. De fet, si parlem de la FIFA, doncs tampoc té cap poder sobre aquest tema. És a dir, si veieu la declaració de la FIFA, que és un paràgraf i comptat, diu que nosaltres no podem entrar en els assumptes de sobirania, immigració i visats. Que es renta una mica les mans la FIFA. De fet, no pot intervenir en la sobirania dels estats i llavors deixa fer els estats. Malauradament passa. Sí, així és. El problema ha estat aquest. Podia haver entrat al Canadà o a Mèxic perfectament, però, clar, els àrbitres FIFA s'han reunit o han fet un centre allà a Miami i el volien allà per la preparació, la instrucció, i al final han desestimat que estigués allà i que no pogués jugar ni arbitrar cap tipus de partit.
6: Ara explicava això Albert Ferrer perquè Omar Artan, que és l'àrbitre somalí que no van deixar entrar als Estats Units, Canadà va sortir el primer ministre a dir que ells el deixaven entrar i que podia arbitrar els partits que juguessin a les seus que hi ha a Canadà, però com que els àrbitres els volen concentrats tots a una seu a Miami, doncs s'ha quedat sense allà i ha estat rebut com un heroi al seu país.
1: Les complexitats d'un mundial atípic, amb moltes seleccions, amb tres països implicats, amb les restriccions que escolteu ara en boca d'aquest expert en dret internacional especialitzat en estrangeria, Albert Ferrer, i amb la inauguració que viurem en directe avui a partir de les 7, programació especial a Carrusel des de l'estadi Azteca. Debuta Mèxic, un dels països anfitrions, amb el seu tècnic Javier Aguirre, que diu que Espanya és favorita per guanyar el Mundial.
8: 15 temporades en el fútbol español. Pues sí, tengo muchos amigos en la prensa, en la afición. De España, bueno, los conozco muy bien. A Luis, a sus jugadores, los he sufrido. Alguno que otro lo conozco muy, muy bien. Lo he trabajado, lo he dirigido. Y creo que es una de las favoritas, me parece. Hay muchos seguidores. España tiene muy buena afición en mi país. Se les quiere mucho.
1: Segons Javier Aguirre, España favorita per guanyar el Mundial des de Chattanooga. Santi Ovalle, bon dia.
9: Què tal? Sí que bon dia.
1: Ahir parlàvem de les intencions i les sensacions de la Minya Mal al que t'hi jugues i has estat amb el director esportiu d'Espanya, Caranca, que ens ha explicat, us ha explicat com està la Min a pocs dies de començar el Mundial.
9: Doncs és el gran tema de la concentració d'Espanya, sí que com està Lamine, per quants minuts i quanta estona el veurem. Li hem preguntat al director esportiu, Aitor Caranca, que confirma que està amb ganes de jugar ja i que ha de ser el cos tècnic qui el freni.
10: Sí, però per això, lo que he dicho, ¿no? Per estar el cuerpo médico, fisios, readaptadores, Carlos Bravo físico y sobre todo Luis al final es el que tiene que ver cuando es el momento de dar la oportunidad, ¿no? Está claro que el jugador siempre quiere jugar, jugadores de los que estamos hablando, imagínate las ganas que tienen de volver y es su mundial y todos quieren ayudar. Entonces, bueno, pues ya te digo que es Luis con el cuerpo técnico, con el cuerpo médico, perdón, los que van a ver los plazos.
9: Anímicament, com afronta Lamine els 5 dies que queden fins a arrencar el Mundial?
10: Bueno, pues Lamine es lo que hablo del grupo, pues es individual. Esa frescura, esa alegría que transmite cuando juega lo es fuera del campo, ¿no? Llevamos una semana o dos semanas más las concentraciones que hemos estado juntos y ves eso, ¿no? Ves un chico que tiene esa alegría innata que transmite y que luego pues cuando está en el campo, aparte de esa alegría, tiene esa calidad que le va a hacer marcar las diferencias y marcar una época.
9: Caranca, a part, ha estat l'encarregat de refer ponts amb el Barça després d'aquell creuament de declaracions entre Flick i De La Fuente, i explica així Caranca la bona relació que té amb Deco i amb Bojan pel bé del futbolista i de la relació amb el club.
10: Yo la relación que tengo tanto con Deco como con Bojan es fantástica desde el primer momento. No he jugado con ninguno de los dos, pero sí que he compartido mucho, sobre todo con Bojan, y la comunicación era una de las cosas desde el principio que quería tener tanto con el Barça como con todos los clubes, porque es importante, ¿no? Que si tenemos jugadores de todos los clubes, pues estar en ese contacto para que, bueno, pues haya esa transparencia. Y bueno, pues aquí yo creo que no hay pacto ni nada, ¿no? Yo creo que tanto Claudio como Carlos estuvieron con los servicios médicos del Barça y de los fisios y preparadores físicos, y al final lo que va a priorizar Luis y la selección es siempre el bienestar del jugador y viendo cuándo es el mejor momento para que Lamine pueda estar con el equipo y que él esté al 100%.
9: Ja ho veus, és el gran tema, no es parla una altra cosa, la concentració d'Espanya, el nom més pronunciat és el de Lamine Yamal, avui tornen els entrenaments, podrem veure ja en quin pla de treball està el 10 del Barça, el 19 de la selecció.
1: A mi, cada vegada que escolto el nom d'Aitor Caranca, em ve aquest moment al cap.
11: ¿Cantamos o no? ¿Cómo? ¿Cantamos la música de Caranca? Oscar, ¿cantamos o no? Caranca portugués, Caranca portugués.
1: Caranca portuguesa, va ser el segon de Mourinho al Madrid. Ara és el director esportiu de la selecció espanyola, Aitor Caranca, que parla de Lamine Yamal. Ja ha explicat el Santi Ovalle que té moltes ganes de jugar al Mundial, que la planificació ja apunta que pot jugar uns minuts al partit contra Cap Verd, que estigui ja a tope per Uruguai. És normal, no?
5: No, dona la sensació, jo vaig comentar l'altre dia, no?, que jo vaig veure unes imatges en televisió i la sensació que jo tenia de lo que vaig veure en un entrenament de res, 10 segons, però la sensació que jo vaig veure era que estava bé, abans d'anar. I aleshores jo crec que ara, en 3 setmanes més que han passat, crec que arribarà bé i a mesura que vagi passant els partits estic convençut de que pràcticament el segon partit, ja veuràs tu, crec, jugarà de titular.
1: Perquè, José Mari, tu has jugat el Mundial del 90 amb la selecció espanyola, vas estar també als Estats Units al 94, et vas perdre, per cert, 86 i 82 per lesió, això no sé si és massa conegut, però bueno, el 82, que ja havia guanyat la Lliga amb la Real Societat, estaves lesionat, el 86 també et vas lesionar, i després n'has viscut també, diguem-ne, des de l'altre costat de la barrera, no?, com a analista, el 2006 i el, uh-huh, i el 2014.
5: Sí, sí.
1: Què és el més important en un Mundial?
5: Bueno, primer, el continent, és a dir, canvia molt, és veritat que Espanya va guanyar a Àfrica, però bueno, és veritat que Àfrica només, no han arribat tots els equips de Sud-amèrica, de Nord-amèrica i Europa, doncs, pràcticament tots des de fora. I, en canvi, aquí hi ha equips que són d'ahir, no? El continent americà.
1: Aleshores, és a dir, tu creus que les seleccions que són d'Amèrica tenen avantatge?
5: Sí, sí, sí. És una qüestió de natural. És veritat que cada any la preparació dels jugadors, no hi ha aquesta diferència que abans viatjaves als Estats Units i de nou la sensació que anaves a un altre món, però una mica és això, no? Abans era molt més fort, però sí que és veritat que estan molt més acostumats al clima. Per exemple, el clima és importantíssim. Avui, per exemple, Mèxic juga al migdia, segur.
1: A la una del migdia, és el partit, clar.
5: Contaminació, calor, humitat, arriba un equip de fora, ells estan acostumats. Aleshores, hi ha moments puntuals que afecten molt. I en Estats Units, doncs, la veritat és que fa un calor terrible, a vegades hi ha una humitat terrible, i és veritat que la gespa ara ha canviat moltíssim, i això iguala molt...
1: La gespa de l'Estadi Azteca la posa Royal Verd, que és una empresa catalana.
5: Sí, sí, però vull dir que la gespa ara, afortunadament per als jugadors, està sempre bé, però fa un temps hi ha molt, molt diferent jugar amb una gespa una mica més alta, amb calor, que no hi ha aquesta circulació de pelota, i, per exemple, països europeus sofrien molt. I aleshores jo crec que en aquest sentit d'Espanya doncs té l'avantatge de que avui en dia això s'ha igualat moltíssim. La FIFA té molt bé estructurat i el protocol claríssim, i això ajudarà una mica, no? Però, ojo al canvi de continent.
1: Santi, què ens expliques avui del que encara no sabem del Mundial?
9: Doncs mira, avui us faig un tour pel quartell general d'Espanya.
12: Búscate un hombre que te quiera, que te tenga llenita la nevera.
9: Mira. Aquesta és la primera cançó que escoltem quan arribem al Baylor College, la casa d'Espanya, els propers 30 dies. De seguida passem cap als camps d'entrenament. Són les 10 del matí, la sensació tèrmica és de 30 graus. La humitat és exagerada. La gespa està perfecta, però fa molta calor. Em fixo en una de les bandes del camp d'entrenament perquè hi ha una bastida. Jo creia que això de pujar un andamio només ho feia Luis Enrique, però no. Luis de la Fuente també s'ha fet instal·lar un per seguir els entrenaments. Més enllà de la bastida hi ha pistes de tennis, els jugadors hi juguen bastant, camp de golf, piscina olímpica, hi ha també piscina d'esbarjo, camp de voleibol i platja, camins per fer senderisme per un bosc a la riba del riu Tennessee, hi ha de tot. Estudiar en aquest college val dels 30 als 70.000 dòlars al curs. A la Casa d'Espanya també sona molt Fito i Fittipaldi. Al costat del camp d'entrenament hi ha un gimnàs gegant, dues lones amb dos missatges als costats. No hay atajo para la grandeza, se construye con sacrificio y se sostiene con el corazón. L'autor és De la Fuente. L'altra frase diu: las grandes cosas nunca están hechas por una persona, sino por un gran equipo. Giro el cap i veig les taquilles. A totes hi ha botes, xancletes, bambes, però hi ha una que em crida especialment l'atenció perquè hi ha una mascareta pel cabell. Sabeu de qui és, no? Correcte, de la melena més famosa del futbol, de la melena de Marc Corella. Hi ha una carpa amb un projector i un teatret amb 26 butaques. És la zona de vídeo, dins del gimnàs. Allà s'hi faran les xerrades tècniques. Giro el cap i una foto presideix la zona de tractament i de massatge. És la foto de Maria Camaño, una nena amb un càncer que els jugadors van fer sortir a l'escenari a aixecar l'Eurocopa durant la celebració a Madrid. Era amiga de Morata, de Ferran, de Pedri, de Rodri i molts altres. És una lona gegant en blanc i negre amb la Maria il·luminada al centre. Malauradament, ens va deixar l'abril passat. Maria Camaño, la princesa guerrera del futbol, és la inspiració de la Roja en aquest Mundial a Chattanooga.
1: Puja, puja, Fito, que sempre s'agraeix.

0: el que ens ha explicat el Santi al final de la contracrònica sobre el record amb la nena que pateix càncer i el suport. Què esperes del Mundial?
1: Bueno, la veritat és que hi ha molt...
0: Ho dic perquè sempre marca una mica tendència futbolística, no? Recordo un Mundial on es va posar de moda lo del doble pivot, els tres defenses amb els dos carrilers, tres davanters...
1: Una de les coses que, de veritat, aquest any tothom parla i sembla que sigui importantíssim i fundamental, això de... Tothom ha de pressionar. Escolta, cadascú ha de pressionar a la seva manera. És a dir, Iniesta pressionava i tenia... mala llet i caràcter, però no era com Puyol. I ara sembla que tots els equips no defienden. No, és que no, tras pèrdida. Home, és a dir, coño, estem parlant d'equips que lo important és l'estructura de l'equip. I en aquest sentit...
0: Lo de la PTP, no? Pressió tras pèrdida.
1: Sí, home, això tothom sembla... És important... Què pressió feia el Busquets? La prevenció estava en una posició on semblava que sempre arriba un imant. Busquets era un imant. I quina era la pressió? Doncs ara sembla que, per exemple, quan parlen del Madrid o del Barça, no, traspèrdida, pressió. Quina és una de les característiques que té el Gordon? No, traspèrdida, una pressió. Home, i la pilota, què tal? Si passem bé la pilota, també estem bé, eh? És a dir que... No, jo crec que ara, en aquest Mundial, no, segurament no hi ha tantes coses, potser per innovació, per dir, perquè ara ja, últimament, no, sobretot amb la Premier, que després sí. Parlaré una mica, sembla, doncs, clar, hem vist laterals que entren per dins, per fora, extrems, un contra un, és a dir, en línia de tres, és a dir, hi ha una mica un carrusel d'opcions tàctiques que totes les seleccions tenen ja, afortunadament, d'una manera molt professional, i jo tinc la sensació que no serà tan impactant, per exemple, que Sud-àfrica, no? Que va arribar a Espanya amb un esquema com el del Barça i va guanyar. I a part de jugar bé a futbol, va guanyar, però també va tenir una mica de sort. Aleshores, en els mundials és importantíssim, primer com comences, però sobretot en moments puntuals, en un partit concret, has de tenir sort. Mm.
0: Comenta el José Mari Vaquero lo de la Premier, perquè Nil és la lliga amb més futbolistes al Mundial i amb molta diferència.
2: Amb molta diferència. De les 5 grans lligues, la Premier aporta aquest Mundial 200 futbolistes, pràcticament el doble que la Bundesliga, 109 i molts més que la Lliga Espanyola, 86.
0: O sigui, la Lliga Espanyola, 86 futbolistes al Mundial, la Premier, 200.
2: 200. I la Ligue 1 de França, també 86 com la Lliga Espanyola, i la Sèrie A, és una dada que també m'ha sorprès bastant, només 71 d'aquestes, o sigui que em sorprèn a nivell d'equips. El Manchester City, amb 19 futbolistes, és qui més jugadors porta al Mundial, seguit de Bayern de Múnich, Paris Saint-Germain, Arsenal i Barça, els semifinalistes de la Champions i també, evidentment, el campió i el finalista. L'Atlético en porta 12, és el 6 equip amb més. Hi ha l'Al Hilal amb 12. És veritat que n'hi ha 7 que van a Aràbia Saudí. I em sorprèn que hem de baixar fins a la 13a posició per trobar els que porta el Madrid, que n'aporta un total de 10 per sota d'equips com el Galatasaray, el Borussia Dortmund, el Crystal Palace o l'Al Hilal.
1: Mira, això l'ho ha de mirar una mica el president de la Lliga de Futbol Professional, perquè l'altre dia va dir, bueno, un problema per quan començava la Lliga l'any que ve, no? I va dir, home, és que de la selecció només han anat el 10%. Escolta, quan tu escoltes aquestes coses, què vol dir? Que la qüestió econòmica és fonamental avui en dia per tenir una Lliga competitiva, tenir els millors jugadors del món, i aleshores hi ha moltíssims jugadors de los millors del món que no estan a Espanya. Aleshores, potser la Lliga també s'ha de mirar una mica, no només parlar de qüestions econòmiques, sinó què fer per parlar de qüestions econòmiques, m'entens?
0: Mm. Aleshores... És tremenda, la dada. El doble mateixos... de jugadors a la Premier que a la segona Lliga, que és la Bundesliga, i molt lluny de la tercera, que és l'Espanyola.
2: És que els mateixos jugadors, a mi és una dada que em crida molt l'atenció, els mateixos jugadors porta la Lliga Espanyola que la Lliga Francesa, que la tenim des d'aquí moltes vegades, es menysprea una mica, no? Sempre valora... Els mateixos jugadors, i més a prop dels de la Sèrie A, que són 71, 15 menys, que no pas els de la Bundesliga, que són 109.
0: I la Lliga Espanyola, 86, i la Premier, 200. 200. Alguna curiositat del Mundial?
2: Alguna curiositat... A mi m'ha sorprès molt, sí que el tema del Crystal Palace, evidentment, és el guanyador de conferència. 12 futbolistes, el Manchester United també 12, i el fet de que el Madrid, un equip com el Madrid, només té dos jugadors, Vinícius, Brahim, Arda, Rüdiger, Courtois, Valverde, Tchouaméni, Mbappé en França, Alaba, Austràlia i Jude Bellingham a Anglaterra. Evidentment, clar, sense cap, si el Madrid no té cap jugador a la selecció espanyola, doncs fa que sigui realment complicat, però bueno, ja et dic, l'Ali Lalan té 12, però n'hi ha 7 que estan, amb, evidentment, amb Aràbia
1: Saudita. Mira, la primera lectura que hem de fer és que amb això el Barça està fantàstic.
2: Sí, està fantàstic.
1: És a dir,
2: el Barça en té 15.
0: El Barça en té 15 i el que més és el City?
2: 19. City 19, Bayern 17, Paris Saint-Germain 16, Arsenal 16, Barça 15. Aquí tens els quatre semifinalistes de pràcticament a l'Atlético, de tots. De
1: però tornar a dir-te lo del Barça, perquè al final són gent molt jove, que tenen un recorregut, esperem, molt llarg, i esperem que sigui aquí al Barça.
2: De
1: aleshores...
2: dins dels 15 sí que hi ha Hamza Abdelkarim, que clar...
0: Sí, aquest davanter egipci, no?
2: Aquest davanter egipci per qui el Barça pagarà la clàusula que tenia execució de compra, vam explicar el 21 de maig aquí amb Santi Ovalle, que va venir cedit el gener de l'Al-Ahly, el Barça executa aquesta opció de compra d'un milió i mig d'euros, i la idea és que quan torni del Mundial, a mesura que es reincorpori, pugui fer la pretemporada amb el primer equip, ha fet un últim tram de temporada amb el juvenil sent molt important, l'ha apadrinat Salah a la concentració d'Egipte, li va regalar una camiseta de Salah només d'arribar, i pendents del que faci també, doncs, Hamza Abdelkarim amb Egipte.
0: Juga?
2: En principi no ha de jugar, però minuts tindrà. De fet, en els amistosos que hi ha hagut fins ara, ha tingut alguns minuts, i des d'allà li diuen el faraó del gol.
0: El faraó del gol.
2: El faraó del gol.
1: Mira, torno a dir-te una mica al voltant del Barça, en el sentit de que això és una mica la teoria de Johan, no? És a dir, gent de casa, jugadors nacionals i els estrangers que siguin jugadors diferencials. Això és bo per al teu equip, per a la teva afició i per a la selecció.
0: Hi ha alguna selecció a la que li tinguis especial carinyo, més enllà de la selecció espanyola, òbviament?
1: La veritat, no tinc així una selecció.
0: No t'ho pregunto perquè has estat entrenant a molts països, també afortunadament has viatjat molt i tal, no n'hi ha cap que diguis, mira, aquesta...
1: No, la veritat és que, bueno, no tinc una... Sí, jo he estat, per exemple, a Mèxic, però Mèxic és el tema de l'alçada i totes aquestes... O Perú, la veritat és que jugar a 3.000 metres o jugar a 2.000 metres o jugar
0: això es nota,
1: a nivell del...
0: Que et quedes sense oxigen, sense aire.
1: És terrible, és terrible.
0: Ho va dir Pedri l'altre dia, això.
1: No, jo vaig
0: dir que... Espanya ha de jugar contra Uruguai, precisament, amb alçada.
1: Sí, sí.
0: A Guadalajara.
1: És difícil, però Guadalajara no té tanta alçada, crec. Però vull dir que és veritat que quan tu jugues països com Mèxic... està molt condicionat. Ells estan acostumats. Jo recordo que Schuster portava ja un any a Pumas, a Mèxic, i jo vaig arribar, però ell vivia a Mèxic, a DF, i està a 2.200 metres, més o menys, d'alçada. I jugaven sempre al migdia, o jugaven, o juguen, crec, perquè això fota mal a la gent que puja de nivell de mà, no? De nivell zero. I jo vaig recordar que jo vaig marxar en desembre i vaig jugar en gener, no? I Schuster, que per mi ja anava llent quan va marxar, Schuster corria i jo anava així. I Schuster, jo deia, joder, sí que m'he fotut. Com ha millorat el Schuster aquí en Messi? Podia haver jugat un any més o potser més en l'Atlético Madrid. Anava com carros de fuego. Cada partit que acabava en alçada, jo deia, deixaré el futbol demà.
0: Però, ah, sí? Bueno,
1: sí, vaig patir molt. L'alçada... Ara tothom parla de l'alçada, però en la meva època és que no, ningú sabia què era l'alçada. Ja. No? Després hem escoltat, no? Quan Messi anava a Bolívia, va tenir problemes...
2: La Paz, sí,
1: la Paz, i no sé què, i portaven bombones, i no sé què. I ara tot això sembla més normal, però en la meva època, que jo vinc del blanco i negro, no hi havia aquesta informació.
0: A José Mari Vaquero el podreu escoltar analitzant diversos partits del Mundial a la programació especial que fem a la Cadena SER, tots els partits al Carrusel, amb comentaristes com José Mari Vaquero, a qui abans d'acomiadar farem un test.
1: Difícil.
0: El Martí Juncat l'ha preparat.
3: Sí, un petit decàleg sobre l'actualitat del Mundial. I
0: sí, és un decàleg, 10 preguntes.
3: 10 preguntes,
0: correcte. 10 preguntes a José Mari Vaquero.
3: I que la Núria Vilamala agrairia respostes
0: per
3: curtes,
0: cert, Martí,
3: i concises.
0: En quin any vas néixer tu?
3: Jo el 2004.
0: O sigui, no vas veure jugar José Mari Vaquero.
3: Evidentment.
0: Però el teu pare segur que sí, la teva mare també.
3: Sí, també, sí. Més el meu pare que la meva mare.
0: I què diu el teu pare que comparteixis taula amb José Mari Vaquero?
3: Doncs... bueno, espectacular.
1: Que és gran.
3: És un honor.
1: Diu que és gran. Que Vaquero és gran.
0: Estàvem prenent un cafè aquí al Glob, a la terrassa, i s'ha provat... És que se t'apropa gent encara, i mira que han passat anys, eh?
1: Com que encara?
2: No, t'has passat de moda.
1: No,
2: més famós,
0: ha estat molt guai un noi que ha vingut, perquè se t'ha apropat, t'ha demanat una foto, però m'ha agradat molt que ha dit i gràcies per lo que em vas fer disfrutar la joventut.
1: I el que vaig disfrutar jo. Jo sempre he dit el mateix. És a dir, nosaltres crec que hem tingut la sort de disfrutar moltíssim professional i personalment. És veritat que després el dia a dia no és tan fàcil, és com tot, no? Però que vull dir que hem passat una època al Barça fantàstica de creixement personal i professional.
4: És que abans ho parlàvem amb en José Mari, que el meu pare, quan tenia la meva edat, va veure l'època del Dream Team. Clar. Així que...
0: Que bèstia, eh?
4: Ell ho veia i jo ara amb la seva edat, doncs ara també, amb Vaquero.
0: Va, Martí.
1: No cal parlar tant de l'edat, crec, però bueno.
4: No insistirem més, doncs. Som-hi, primera pregunta. Qui creus que serà el campió del Mundial?
1: Jo no soc molt de quinieles, eh? Però bueno, si he de contestar, contestaré. Crec que França, potser.
4: I fins a quin punt creus que arribarà a Espanya?
1: Semifinals.
4: Si guanya, semifinals. Qui creus que serà el millor jugador?
1: Pedri, espero, i desitjo.
4: I el màxim golejador?
1: Aquí tinc dubte, potser Mbappé, perquè si arribes a la final tens moltes opcions i Mbappé és un d'aquests, i m'agradaria molt Oyarzabal.
4: D'acord. Ara, en quant a conjunts, qui creus que serà la selecció revelació? Aquella que no ens espera.
1: Marroc.
4: I quina de sabrà?
1: Això no sé, potser Inglaterra o Alemanya.
4: Qui creus que serà el porter titular d'Espanya?
1: Unai Simón.
4: I qui voldries que fos?
1: Jo crec que és correcte. Els tres porters són fantàstics, però jo crec que Unai Simón té una força dins de la selecció ara mateix que, mica a mica, sobretot John García, ha d'anar guanyant, i ho vaig dir aquí alguna vegada al voltant de la millora per al Barça.
4: Ara, en clau Barça, pagaries 150 milions per Julián Álvarez?
1: No.
4: Ràpid. Bernardo Silva, sí o no?
1: Jo crec que ara mateix, no.
4: I per tancar, quin jugador de la selecció espanyola actual, que no sigui del Barça, fitxaries pel Barça?
1: Oyarzabal.
4: Doncs ja ho tindríem.
0: No et podies mullar més, eh?
1: No, he dit corto.
0: T'has tirat a la piscina i havia... Ramos, estava plena, la piscina estava plena, eh?
1: Diu cort, bueno.
4: No, ja ho he dit per la Núria, que ella ho agrairà.
0: T'agrada com a secció per les xarxes socials? Està aplaudint la Núria. Per tant, José Mari, t'has guanyat el salari. Gràcies per estar el que t'hi jugues.
1: Molt bé.
0: Una abraçada molt forta.
1: Vinga, nos veiem.
0: Anem parlant. 12:51 per tancar el bloc mundial. Anem al quiosc, perquè avui el Marcos López fa un repàs del que es diu a la premsa.
5: El quiosc del Marcos.
0: Hola, Marcos López.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sique y compañía, José Mari, todos. Bien, bien. Vamos al quiosco de México, el país que, como bien sabéis y sabemos todos, acoge hoy la inauguración del Mundial. Con críticas, como bien contaba antes Fraki en su crónica inicial. Gianni Infantino justifica precios de boletos para el Mundial, explica el diario Universal. Este jueves empieza la primera Copa del Mundo, que será organizada por tres países, México, Estados Unidos y Canadá, que está listos para recibir a millones de aficionados y turistas que gastarán una fortuna por sus boletos. La reventa, como contaba Fraki, se dispara a horas del México-Sudáfrica, por encima de los 350.000 pesos. Eso es lo que cuesta una entrada para ese partido inaugural, según se lee en el Excelsior, o sea, prácticamente los 20.000 euros. Gianni Infantino, 48 equipos, 104 partidos y una postura sumisa ante las políticas migratorias de Donald Trump. Denuncia el diario La Jornada.
0: Gracias, Marcos. Ya sabeu que...
6: Hasta luego.
0: En poques setmanes, hasta luego, Marcos. Podeu gaudir del Cruïlla.
7: Escúchense, déjense de ofertas, ¿eh? Déjense de ofertas por Julián, déjense de ofertas por este y el otro jugador. La única oferta que les puedo hacer yo es asistir al Festival Cruïlla, esto sí. Porque si entran a cruillabarcelona.com... Ahí van a encontrar toda la información, todas las entradas, van a tocar Pixies, van a tocar The Black Crowes, van a tocar Los Garbage, van a tocar The Hives, va a tocar David Byrne, va a tocar, bueno, todo Dios, ¿vale? Y muchos más que te esperan en el Festival Cruïlla. Esto del 8 al 11 de julio, ¿eh? Del 8 al 11 de julio, preparan los apeavientos, que se lo van a pasar de puta madre, ¿eh? Vamos, al Cruïlla.
0: Puya, Willy. està molt guai l'ambient del Cruïlla. Hi vaig estar l'any passat i va ser fantàstic. Va, endrecem la resta de l'actualitat.
5: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Toni Camacho, què tal, com estàs?
8: Què tal, sí, que bon
0: Màlaga
8: dia.
0: Màlaga i Almeria lluitaran per l'ascens a primera divisió.
8: Els malaguenys s'enfrontaran al conjunt de Rubi després d'empatar 1 contra les Palmes i certificar la seva classificació amb un 2-1 en el global. El primer partit serà el proper diumenge a les 9 del vespre a la Romareda.
0: El trofeu Joan Gamper ja té data confirmada.
8: Es disputarà el 19 d'agost, data en què el conjunt de Hansi Flick es presentarà davant l'afició amb la Lliga ja en marxa. El rival, però, encara està pendent de confirmació.
0: En bàsquet, derrota de la Penya i avui segon partit del Barça.
8: El conjunt de Dani Miret va caure a la pròrroga per 118-117 a València, malgrat una gran actuació de Ricky Rubio amb 22 punts i 11 assistències i un gran partit a nivell col·lectiu. El tècnic va reconèixer que van fregar la perfecció, però que no van ser suficients per aconseguir la victòria.
9: Un partidazo, 1-0, dar la enhorabuena al València. Creo que hemos hecho desde el principio hasta la prórroga una exhibición de mentalidad y de equipo. Hemos rozado la perfección, casi sacamos un 10 en el examen, pero no es suficiente para ganar. Tenemos delante un equipo increíble y creo que ha sido una primera batalla de mucho mérito nuestro a pesar de no haber conseguido el resultado esperado.
8: I a les 8 del vespre, torn pels de Xavi Pascual, que buscaran posar el 2-0 en l'eliminatòria contra el Tenerife al Palau.
0: I vine cap aquí, Saissó, que això t'agradarà. El Sandio Vall està als Estats Units. S'han disputat finals de la NBA. Els Knicks han aconseguit la major remuntada de la història de les finals. Estan a una victòria de l'anell i el Sandio Vall ens ha volgut deixar la crònica. Aviam què et semblen.
10: Ja que estic a Estats Units, us faig jo la crònica remuntada espectacular dels Knicks en el quart partit de la sèrie per segellar la remuntada més gran de la història de les finals de la NBA. Han guanyat in extremis per 107-106 a San Antonio Spurs. S'han posat per davant el partit per primera vegada a falta d'un minut per acabar. Entre Jalen Brunson amb 36 punts i Anunoby amb 33 han remuntat més 29 de diferència, fotent triples des de tot arreu. L'última cistella ha estat brutal per guanyar a falta d'un segon. He vibrat com un boig veient-ho a l'ABC, tot el Madison dempeus a la vora del camp com si hagués d'haver-hi una invasió, Shaquille O'Neal, Charles Barkley ballant a la tele i era també Taylor Swift saltant a primera fila del Madison Square Garden celebrant la victòria. Ha aparegut McEnroe amb la samarreta dels Knicks, un munt de celebrities com Spike Lee. Ha estat inhumà. Els americans són únics.
11: Bé, molt bé. Només un petit detall del bar, i és que Bronson era Charles Bronson, que era l'actor. El jugador és Branson. Branson. El Charles Bronson era un altre, però dit això...
0: Ho ha fet bé.
11: Perfecte.
0: Per cert, el Xavi ve de recollir l'acreditació, perquè aquest cap de setmana hi ha Gran Premi de Fórmula 1 al circuit de Catalunya, i si us ve de gust, del 9 al 13 de juny, podeu gaudir gratis del Fan Village a Plaça Catalunya, a Barcelona, al centre de la ciutat, amb activacions de Fórmula 1, gastronomia, música en directe, activitats familiars, per a grans, per a joves, per a nens. Us podeu registrar a circuitcat.com. Circuitcat.com, del 9 al 13 de juny, aprofitant que la Fórmula 1 celebra el circuit de Catalunya a Montmeló i al Fan Village a Plaça Catalunya.
11: Sí, efectivament, avui ja, diguem-ne, estaven pràcticament tots els equips. Demà ja comencen les sessions lliures, dissabte la classificació i diumenge a les 3 en directe a Carrusel Motor, a les 0, a 3 a 5, el Gran Premi de Barcelona-Catalunya, que per primera vegada es diu així. Esperem a veure què dona de si, tot i que tant els Williams de Carlos Sainz com Alonso no estan per tirar coets.
0: Qui creus que guanyarà?
11: Doncs mira, amb les característiques del circuit, crec que un Mercedes. Jo crec que Antonelli.
0: Antonelli?
11: Sí, jo crec que sí.
0: Mercedes?
11: Sí, perquè és un circuit que les rectes són llargues i, va, en definitiva, li va molt bé a Antonelli.
0: Pausa, endrecem l'actualitat i obrim la segona hora del Què t'hi jugues, on hem de fer bastants regals. Estigueu atents.
5: Què t'hi jugues?
12: Cadena Ser. Ràdio Girona. Cadena Ser.
13: A Gran Casino Costa Brava, Acoustic Nights. El 20 de juny a les 9 del vespre, el cantant Luis Mas, entre d'altres, presentarà Los Pijos No Saben Bailar, una manera divertida de tractar els conflictes de les classes socials. Sopar amb amenització per 49,95 €, pàrquing inclòs. Més info i reserves a gccb.com. Només majors de 18 anys.
14: Necessites un diagnòstic per ressonància a temps? Centre Mèdic Alomar.
15: Amb la qualitat i la rapidesa de sempre.
14: Som de Banyoles, Blanes, Girona, Lloret, Olot, Palamós i a Vulpellac.
15: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
14: Centre Mèdic Alomar.
15: Perquè un diagnòstic no pot esperar.
16: Una vida sexual satisfactòria és sinònim d'estabilitat dins la parella. A Clínica Masculina Europea tractem la disfunció erèctil, l'ejaculació precoç i l'absència de desig. Clínica Masculina Europea, centre especialitzat en disfuncions sexuals masculines. Clínica Masculina Europea. Som a Girona i Barcelona. clinica-masculina.com.
17: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
18: Joan, què ha de sonar?

0: ha opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units, als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya.
4: Es la una mediodía en Canarias. Al menos 5 menores de entre 11 y 12 años han sido identificados por la policía en Burgos por haber agredido sexualmente de una niña de 12, de la que eran compañeros de clase. Ocurrió en una fiesta de cumpleaños, pero los presuntos agresores son inimputables. Todos ellos siguen además estudiando en el mismo colegio. Burgos, Pedro Sedano.
5: Una niña de 12 años han denunciado ante la Policía Nacional una supuesta agresión sexual cometida por varios compañeros de su misma edad. Según han confirmado a la cadena SER Fuentes de Interior, los hechos tuvieron lugar a mediados del mes de mayo durante una fiesta de cumpleaños celebrada en un establecimiento público. Tras conocer lo ocurrido, el centro educativo donde estudian tanto la víctima como los presuntos autores adoptó medidas disciplinarias y expulsó a los supuestos autores implicados durante 5 días. Los padres de la niña denunciaron lo ocurrido ante Policía Nacional. Los presuntos agresores, sin embargo, tienen entre 11 y 12 años, por lo tanto son inimputables, no se les puede juzgar, y por este motivo la Policía Nacional se ha limitado a identificarlos y a remitir el informe correspondiente a la Fiscalía de Menores.
4: Primer CIS tras el caso Zapatero y el caso Leire Díez. El PSOE se desploma y se deja casi 5 puntos en intención de voto, que pasan casi en su totalidad al Partido Popular. Adriana Jordán, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Los registros en Ferrat, los autos y las nuevas informaciones en torno a Zapatero y Leire Díez han pasado factura al PSOE. Pierden 4,9 puntos, del 36% de intención de voto al 31%. Según este CIS de junio, este desgaste lo absorben el Partido Popular, que crece en un mes 3,8 enteros y reduce la distancia con los socialistas en 4 puntos. Se elevan también, por cierto, Sumar y Podemos. El PSOE seguiría a la cabeza si ahora se celebrasen unas elecciones. En segundo lugar el PP y en tercero Vox, que cae medio punto. Completan esta tabla de partidos Sumar, Podemos, Esquerra y se acabó la fiesta. Sobre los principales problemas del país, los 4.000 entrevistados apuntan a la vivienda, la crisis económica, los problemas económicos, pero en este contexto crece mucho la preocupación por la corrupción y el fraude, que pasa del 10º puesto este mes al 4º lugar. Ningún líder aprueba. Pedro Sánchez es el mejor valorado con un 4,21 de nota, por delante de Yolanda Díaz, Feijóo y Abascal.
4: Mientras, el Papa ya está en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria, donde se está viendo con algunos migrantes que han llegado a España en cayuco. Ahí está la corresponsal de la SER en Roma, Marina García, cuéntanos.
7: Así es, hace solo un momento, pocos minutos antes de las 12, hora canaria, el Papa León acaba de llegar a esta zona cero del fenómeno migratorio, un muelle de Arguineguín que hace solo 6 años había sido apodado como el muelle de la vergüenza, por las condiciones por las que habían pasado de hacinamiento casi 3.000 migrantes y que hoy, con esta visita del pontífice, busca resignificarse como el muelle de la esperanza. Entre el público, 2.000 personas canarios que materializan la solidaridad de esta última frontera de Europa y un 70% de migrantes, muchos de ellos que llegaron aquí en patera y que hoy serán protagonistas del diálogo con el Papa, que hablará con personas que trabajan en salvamento marítimo, en acogida, y también con algunas voces precisamente en primera persona del drama migratorio. Situado León XIV en el palco con forma de onda atlántica, ese Atlántico donde el destino de muchos de ellos, a los que hoy el Papa León XIV, haciendo realidad el sueño de Francisco, quiere visibilizar, llamando también a la responsabilidad colectiva y de las autoridades.
8: Cadena SER. Servicios informativos.
9: 6 del matí, al Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
10: Normal.
9: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
10: No pot ser.
9: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I al Pol, bon voyage.
11: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
12: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
13: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
1: En verano todo cuesta tan poco. Desconectar, relajarse.
10: ¡Y los frescos de Aldi!
1: ¡Al!
10: Esta semana ahorra con la banana a 0,97 el kilo.
1: Y el tomate pera a 1,45 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. ¡Aldi!
10: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
14: Quan crides...
10: ¡Gol!
14: Sol, la casa... Està bé. Però quan ho fas envoltat d'aficionats com tu... La celebració es multiplica. A Casino Barcelona ho tenim tot a punt per celebrar cada gol com si no hi hagués demà. A partir de 6:45 de la tarda, regals, sorpreses i per animar la prèvia i el postpartit, tres convidats d'or. El Tío Faja, Cristóbal i Gonzalo.
15: Cachondeo, riure, animació en general.
14: Dilluns 15, Espanya, Cap Verd. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com.
16: Dale, José. Venga, va. Hola, nana. Camila, podria anar a dormir.
17: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
18: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Sique Rodríguez.
19: No ho heu somiat ni us heu flipat. Ho heu escoltat bé. Al casino organitzen trobada amb aficionats per seguir els partits d'Espanya. I el show va a càrrec del Cristóbal, del Tío Faja i del Gonzalo. Si voleu, a la pàgina web del casino us podeu descarregar l'entrada gratuïta per a tots els partits d'Espanya. El Cristóbal, el Tío Faja i el Gonzalo us ho faran passar bé.
20: Hola!
21: Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme.
19: I ja us ho he explicat al principi, ho repeteixo ara, a les 3, avui, al llapis de memòria, amb el Xavi Manau, protagonista, el Xavi Saissó.
22: Sí, senyor, avui estarem allà, a veure què tal. Molt bé, em fa molta il·lusió.
19: Has hagut de triar 10 cançons?
22: 8
19: cançons.
22: 8 cançons.
19: A mi em van fer triar 10, crec.
22: A mi m'han dit 8.
19: Potser 2 de reserva, no sé.
22: A mi m'han dit 8, jo, ja estan allà, i bueno, a veure què tal, a veure què tal.
19: Les cançons que han marcat la teva vida.
22: Sí, més o menys, sí, o de moments puntuals de la meva vida, sí, està bé.
19: És un programa que et ve de gust fer. Sí. Et ve de, o sigui, t'hi ve de gust anar-hi.
22: No, en sèrio, de veritat, perquè, bueno, allà doncs jo crec que una mica pots obrir, la gent pot conèixer també més coses. Per cert, avui haig de dir que dues persones al circuit, mira que ja, avui no hi ha gaire gent, només sentim acreditacions, m'han parlat del que t'hi jugues.
19: Ah, mira,
22: m'han parat i m'han dit Saissó, records a la gent del que t'hi jugues.
19: Ah, doncs gràcies.
22: Dos persones.
19: Doncs tornem els records, gràcies.
22: Sí, molt bé. M'ha fet molta il·lusió també això. Això vol dir que estem vius, eh?
19: I a més això es valora quan s'està fent en Last Dance, Xavi?
22: Sí, efectivament. Però bueno, molt content avui a les 3. A veure què tal.
19: Qui li fots la teva avui?
22: Doncs mira, ahir escoltàvem sí que a Iturralde González aquí al que t'hi jugues parlant de les novetats arbitrals del Mundial que comença avui, no? Doncs bé, la tecnologia a l'esport professional és molt important, però arriba un moment en què els àrbitres jo crec que seran com una mena de robots, no? Que si 5 segons per treure de porteria, que si 5 segons per treure de banda, que si el VAR per si és corna o no, que si la pilota porta un xip. En fi, que el cronòmetre de l'àrbitre ha de ser de bona qualitat, perquè com s'espatlli, serà com si se n'anés la llum. Vamos, tecnologia sí, però sense passar-se. La ciència del futbol, polèmica inclosa, crec jo, ha de continuar, perquè si no, ja tenim la play.
19: Tela, eh?
22: Sí, déu-n'hi-do, entre una cosa i l'altra. Ostres.
19: Per cert, dijous vinent, si us ve de gust, farem Què t'hi jugues especial festa final de temporada a l'Hotel Mi, que és el que està davant de la ràdio, al carrer Casp, al centre de Barcelona, allà a la terrassa. Farem festa per tots els que vulgueu acompanyar-nos en una edició especial del Què t'hi jugues que farem a les 7 de la tarda. A les 7 de la tarda... Prepararàs uns tocs, Saissó?
22: Sí, home, i tant.
19: Per la gent?
22: Jo crec que podríem fer dels millors de la història, no? Podria quedar bé, no? Fer uns d'aquells autèntics.
23: De la història, eh?
22: De la història, bueno, de la història dels tocs, que la història dels tocs que entre una cosa i l'altra...
19: Quants en podríem posar?
22: No.
19: Que la gent rigui.
22: 8 o 10, si vols.
19: 8 o 10? Sí, 10 tocs.
22: 10.
19: El decàleg.
22: El decàleg
19: del Saissó.
22: El decàleg del Saissó. Portem més de 20 anys fent tocs, entre una cosa i l'altra, eh?
19: 20 anys.
22: poder més i tot.
19: I el món amb el Basté, jo crec que la idea de la secció l'ha agafat aquí, de tu, no?
22: Bueno,
19: diria que ell ho ha dit... Mira, Raúl Llimós, com estàs?
0: Bon dia.
19: Tu que has estat... Jo diria que el Basté alguna vegada ha dit que el Saissó era inspiració...
0: Podria ser, podria ser. El que passa que jo crec que la secció del Basté comença ja al món arracú amb el Xavi Bosch. El 2004, ells feia una cosa que es deia dialing.
22: Sí, sí, el dialing.
0: El dialing,
22: sí, sí.
0: Que era allò...
22: Sí, encara el fan,
0: De fet, el Xavi Bosch també ho feia al Café Baviera, el programa aquell nocturn que feia RAC1. Mm-hmm. Vull dir que al final... Bueno, sí,
22: jo he anat un parell de vegades allà amb el Basté, també sí.
19: Home, té molt carinyo, eh?
22: Sí, ja ho sé, sí. Vull dir que, bueno, està bé, està bé. Són vasos comunicants.
19: Doncs, si us ve de gust, dijous vinent, dia 18, a l'hotel Mi, allà a la terrassa, l'hotel que hi ha davant de la ràdio, un hotel que és fantàstic, es menja molt bé. Podeu venir, entrada gratuïta. A més, tindreu consumició amb la vostra entrada. Sí, vinga, tindreu consumició. Us podeu apuntar... N'hi ha molts que ja ho heu fet a través del WhatsApp. Aquests tranquils que ja us posem a la llista. I si podeu, entreu també a la pàgina web de la cadena SER i allà trobareu la vostra invitació i us la descarregueu. Us posem el link a través de les xarxes socials del Que t'hi jugues, a la pàgina web de la cadena SER, sercatalunya.cat. Trobareu una notícia, viu en directe la festa final de temporada del Que t'hi jugues el dijous 18 de juny, programa especial a l'Hotel Mi, de Barcelona. Allà us podeu descarregar la invitació gratuïta, i amb aquesta invitació, pel que ens han dit des de màrqueting, oi que sí, Helena, tindreu consumició. Beguda gratis per als que vingueu dijous vinent a les 7 de la tarda, festa del Que t'hi jugues a l'Hotel Mi de Barcelona. sercatalunya.cat. En un moment, Raül, repassem documental sobre el Mundial, que hi ha hagut una allau brutal.
0: Sí, sí, sí, hi ha un overbooking, una saturació de documentals que tenen a veure amb el món del futbol i concretament amb el Mundial 2026 i amb la història dels Mundials. I especialment en una plataforma, Netflix, que és molt curiós perquè Netflix no té els drets d'emissió del Mundial en cap país, però en canvi és una mica la tàctica aquesta d'embox marketing, que és aprofitar-se de que hi ha un gran esdeveniment per tu lluir els teus continguts, no? I entre partit i partit, doncs, que puguin veure contingut. I Netflix té, però, moltíssims documentals, o sigui, relacionats amb el Mundial.
19: No sé si et passa, t'estresses, perquè veus que no et dona temps de mirar-los tots.
0: Doncs avui recomanarem uns quants, i, a més, Netflix té, des d'ahir, un programa amb Gary Lineker, vale, que es diu The Rest is Football, que ja feia la BBC amb Alan Shearer, aquell davanter del Newcastle.
19: M'encantava, eh? Gran golejador.
0: Sí, i Macy Richards, un exjugador del Manchester City, són un trio que a la BBC van triomfar. Fan com un videopodcast, ara a Netflix, en directe des de Nova York, cada dia del Mundial.
19: Cada dia?
0: Sí, sí, cada dia, ja amb una copa de vi, en diferents espais, és un videopodcast i parlen de futbol.
19: Sí, sí. Que bo. A Netflix.
0: A Netflix, sí.
19: Abans de parlar dels documentals del Mundial, Àlex Luna, Girona, què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia, què tal, Siqué?
19: Què passa amb Sigankov?
2: Doncs bé, que aquest matí s'ha sabut, gràcies al company de l'AS, Marc Bernat, que l'entorn de Sigankov ha enviat una carta al Girona per expressar la voluntat de marxar del jugador. Ha dit que no posaria pressió a l'assumpte, però que la intenció, tenint en compte el pes de Sigankov a la plantilla i el nivell, és sortir del Girona. Nosaltres, des del Que t'hi jugues, ja hem esbrinat una mica quines són les intencions del club respecte a aquesta carta, i és que el Girona vol que Sigankov continuï. El club manté la postura que va traslladar la setmana passada amb Quique Cárcel i companyia, és a dir, que l'intenció és que els jugadors importants es quedin i mantenir el gruix de la plantilla perquè volen tornar a primera divisió el més aviat possible.

0: gruix de la plantilla perquè volen tornar a primera divisió el més aviat possible. Ara mateix el club no estudia ofertes que no s'apropin a la clàusula, són de 25 milions, això és important perquè és un dels jugadors que no redueix la clàusula amb el descens a segona. No serà fàcil pel Girona perquè té un any de contracte i el club té només el 50% dels drets econòmics. Per tant, jo crec personalment que els 25 milions serà molt difícil que arribin per Sigankov, però si arriba una bona oferta, especialment amb el pas dels mesos, Sigankov té números de sortida del Girona. Per cert, diversos clubs de la Liga han preguntat pel jugador i de lligues estrangeres. El Trabzonspor és un dels més interessats en el jugador i va sortir també l'interès de l'Espanyol aquesta mateixa setmana.
1: Gràcies, Àlex. Nil, la notícia és que Sigankov ja ha traslladat que vol marxar. Tampoc és cap sorpresa. Són 25 milions de clàusula que no pagarà ningú.
2: La notícia és que no la pagarà ningú la clàusula.
1: Llavors,
2: que acaba el 2027 i que Sigankov marxarà i que si el Girona li donen 12 o 15 milions serà una venda espectacular, només del 50%. És un dels tres que marxa segur. Ell, Unagi...
1: Si només té el 50% no li donaran 12 milions. Perquè si ningú pagarà 25...
2: No, 12 milions... pel total, és a dir, que el Girona...
1: 6 milions, no? Perquè seria el 50%, la meitat, no?
2: Acaba el 2027, evidentment és un jugador de segona, ha de sortir, té un salarial. Per cert, parlant d'ucraïnesos, Oleksandr Psikur, que és un davanter de 2-0-4, que ja vam explicar fa temps que el Girona el firmaria, ja ha estat avui a Montilivi, veurem com surt, és un jugador ucraïnès del 2005, una aposta que li surt al Girona per aquest davanter, i Sigankov, que té aquesta clàusula, però que té tota la força del món, ell.
1: Héctor González, Madrid, muy buenas.
3: ¿Qué tal, Sique? Buen día, ¿cómo estáis?
1: ¿Y Mourinho qué?
3: Pues Mourinho está haciendo la vida de un entrenador del Real Madrid, se pasa el día en Valdebebas, planifica la temporada del año que viene, junto a Méndez, José Ángel y Juni Calafat el otro día empezaron a trazar esas líneas maestras de la temporada 26-27, pero el anuncio sigue sin llegar. Preguntas tanto al club como al entorno de Mourinho, todos dicen que todo va normal, que no hay que preocuparse, pero llama la atención que no haya un anuncio oficial. De todas las teorías que se han leído en las últimas horas, una de las que parecen más factibles también es la del tema fiscal, ¿no? Para el ejercicio fiscal de Mourinho en este caso le viene mejor, bueno, pues que sea a partir del 30 de junio cuando se haga todo oficial, tanto el anuncio como la presentación. Una presentación que cada vez apunta más al mes de julio, pegado a la pretemporada, el Madrid que volverá a mediados de mes, todavía sin muchos internacionales, pero sería ahí cuando se realizará la presentación de Mourinho.
1: Él está ya trabajando, como entrenador del Real Madrid. Aún no se sabe 100% si Pepe será su ayudante o no, ¿verdad?
3: No, bueno, él está trabajando 100%, se pasa el día en Valdebebas, ayer estuvo allí todo el día, volviendo a ver las instalaciones en las que ya trabajó hace muchos años, saludando de nuevo a los trabajadores del club. Y lo de Pepe todavía está en el aire, él quiere un perfil, siempre lo ha querido muchos de los equipos en los que ha estado, alguien que conozca la casa, aunque en este caso él ya conoce la casa, pero alguien que haya jugado para ese club, lo hizo con Aitor Caranca, todos recordamos en aquel momento que fichó a Caranca, entre comillas, digamos, y ahora el elegido era Pepe, pero todavía sigue sin estar cerrado, lo que sí es seguro es que se va a traer a todo su cuerpo técnico que ya tenía en el Benfica, que es con el que viene trabajando en los últimos años.
1: Gracias, Héctor.
3: Hasta luego, un abrazo.
1: Lo de Mourinho sí que dona per un documental, Raúl?
4: I tant. I a veure, jo estic molt encuriosit a veure en quin Mourinho ens trobem, no? Si ens trobem el mateix Mourinho de fa 13-14 anys, molt guerrer...
1: Tu estàs en el primer toc, llavors?
4: Jo estava fent el primer toc, sí, i tant. Sí.
1: Sí, vas viure la batalla, diguem-ne, a la primera línia de guerra.
4: Absolutament. I, home, mediàticament és molt... És molt llaminer, perquè dona molt de joc, però a nivell humà, a nivell de valors, a nivell d'un comportament ètic, evidentment és un personatge que deixa molt, molt que desitjar, però no sé si ens trobarem el mateix Mourinho o haurà madurat, que també d'un home de gairebé 60 anys dic que...
1: Fa 13 que va estar al Madrid.
4: Clar, no sé quin Mourinho ens trobarem. El que sí que sé és que aquí tindrà un flic que també estic molt encuriosit a veure com jugarà aquest paper d'antagonista de Mourinho, no? O sigui, si passarà absolutament d'ell, si entrarà d'una forma sorneguera i farà brometes... No sé, veurem com serà aquesta relació mediàtica de rodes de premsa que n'hi ha tantes entre els entrenadors del Barça i del Madrid. Evidentment, no sé, Flick no és Guardiola. Tindrà un altre tipus de... O sigui, Guardiola intentava resistir,

0: Però Guardiola hi havia un moment, com el dia del puto amo, que ja no podia més, no?
1: Jo dic que tinc moltes ganes, així que... Sí.
0: No veig a Flick explotant, de moment. Mm. No, però potser l'altre li toca tant el botet al final que... No ho sé, no ho sé.
2: Parlant de Mourinho, a Petardos CM teniu més de 50 lots i Pacs Estalvi, 2x1, 3x2, ho he dit amb tota la intenció, Nil Solà, que em mires amb cara estranyat. Sí, sí, Mourinho, Petardo.
1: Ho has fet molt bé.
2: Segones unitats a meitat de preu. Podeu comprar petardoscm.com, és que avui no està el Bermúdez, les estrelles fan festa dijous. Fins al 21 de juny podeu comprar petardoscm.com i recollir sense cues el que hagueu comprat fins al dia 23. Del 21 al 23 podeu comprar a la pàgina web i després recollir sense cues a petardoscm.com. Hi ha gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Ja estem a les portes de Sant Joan. Sant Joan màgic, Sant Joan ple de diversió. Teniu tot el catàleg a petardoscm.com.
0: El que seria un bon petardasso també és que acabés entrant Pepe, com a, com a segon de Mourinho, aquest còctel.
2: Té una entrevista, Pepe.
0: I tant.
2: En profunditat.
0: Escolta, diuen...
2: Que és molt bon tio.
0: Que és bon tio,
2: Totalment, sí, sí.
0: Que passa que el camp es transformava,
2: sí, sí.
0: Però diuen que és bon tio.
2: De fet, hi ha un Pepe amb Mourinho i un Pepe sense Mourinho.
0: Segur, segur. Uh-huh. Igual que Xavi Alonso...
1: Tots.
0: Arbeloa et diria que no, que Arbeloa ja... ja o Caranca ja és una altra història. Però, escolta, de moment els passos de Florentino, també ara en clau mercat, van a confirmar allò que dèiem, no? Que més que construir el seu projecte, va intentar destruir el del Barça.
2: Sí,
0: no?
2: Sí.
0: A contrarrestar com sigui a aquesta generació de joves, una mica el que va fer fa 15 anys en l'era Guardiola. No?
2: És la barcelonitis de Florentino Pérez. Anem als documentals, va.
3: Què t'hi jugues?
2: Com us dèiem, n'hi ha tants que li hem demanat al Raül Llimós avui ampliar la seva llista de recomanacions.
0: Ració doble avui. En lloc de 4, en recomanarem 8, anirem per feina, i tots tenen vincle amb el Mundial o amb la història dels Mundials. De fet, començo per dos que no són documentals, són ficcions basades en fets reals de Mundials històrics. El primer que recomano és una sèrie dedicada al campionat del món de Mèxic 70 que va guanyar el Brasil de Pelé.
4: Dicen que nuestra selección paró el tiempo y que fomos superados.
0: Es diu Brasil 70, The Third Star, la tercera estrella, va ser el tercer mundial de Brasil després del 58 i el 62, i el tercer de Pelé. És una sèrie de 5 capítols d'uns 50 minuts cada capítol, està a Netflix i explica la història d'aquella selecció considerada una de les millors de la història, amb Pelé, Jairzinho, Rivelino, Tostao, Paulo César, Caju, Carlos Alberto... Una selecció que va guanyar la tercera estrella pel Brasil. Però va tenir molts problemes, perquè tenien un entrenador que era Saldanha, després el van canviar per Zagallo... o sigui, no va ser fàcil arribar a aquell Mundial amb possibilitats de victòria, i finalment tenien tant talent que van guanyar i jugar molt bé.
2: És ficció?
0: És ficció.
2: Però fidel a la història?
0: Fidel a la història, sí, sí. Basada en fets reals. També hi ha un toc polític, perquè Brasil vivia una època de dictadura militar, i allò també va influir d'alguna manera en la selecció brasilera. Si veieu... És una sèrie com molt complementària a la sèrie de Pelé, que també es pot veure a Netflix i que també és una ficció basada en fets reals.
2: Aquesta és Brasil 70, la tercera estrella, i està a Netflix, 5 capítols, ficcionats, però fidels a la realitat, per parlar del que molts creuen és el Mundial de la millor selecció de la història.
0: Sí. I d'una pel·lícula, d'una sèrie basada en fets reals, a una pel·lícula.
5: En 1986 se jugó el mejor mundial en la historia de los mundiales, en México.
0: Una pel·lícula de 90 minuts, d'una hora i mitja, basada en la història de com es va organitzar el Mundial de Mèxic 86. És un Mundial que no s'hauria d'haver jugat a Mèxic, s'hauria d'haver jugat a Colòmbia, però hi havia diversos problemes organitzatius i al final la FIFA va otorgar el Mundial a Mèxic, que ja n'havia fet un a l'any 70. Era el primer país en la història que repetia ser la seu d'organitzar un Mundial.
2: Amb 16 anys de diferència, només, del 70 al 86.
0: Sí, amb 16 anys de diferència. Després a Itàlia 90 ja va repetir, Itàlia ho havia fet als anys 30, però era el primer país que repetia, i va ser una mica de carambola. I aquesta pel·li explica Com ho van aconseguir? El protagonista és un tio que és un personatge de ficció, que és Martín de la Torre, que està interpretat per l'actor mexicà Diego Luna, que és famós. Però aquest Martín de la Torre, en realitat, el personatge que interpreta és el de Rafael del Castillo, que era el president de la Federació Mexicana, que va a urdir una estratègia i amb tot tipus d'accions ètiques i no ètiques per aconseguir que Mèxic organitzés el Mundial del 86. I la pel·li explica això, com ell va aconseguir que Mèxic pogués ser la seu del Mundial de... Sí, aquí hi ha menys futbol que en la primera, que en la de Brasil 70, on el futbol està molt ben rodat. Aquí hi ha poc futbol i hi ha més política. Tot, surt Hugo Sánchez, per exemple, un actor fent Hugo Sánchez, hi ha una mica de futbol, però hi ha més política, passadissos, la FIFA...
2: I quan veus Hugo Sánchez penses, sí. És Hugo Sánchez?
0: Sí, sí, home, clar, amb el cabell arrinxolat. Sí.
2: Està a Netflix,
0: també? És divertida, aquí hi ha tocs d'humor, està a Netflix, també. Sí,
2: Netflix,
0: sí.
2: Val.
0: Mèxic 86 s'acaba d'estrenar, fa res. Sí.
2: Per tant, sèrie ficcionada de 5 capítols dedicada al Brasil del 70 i pel·lícula també ficcionada dedicada al Mundial de Mèxic del 86.
0: Sí, és fàcil de recordar perquè és Brasil 70, Mèxic 86. I ara anem cap al 2010.
3: Wow. Oh, je l'ai jamais vu, hein.
6: Je parle. Va te faire en...
0: Anem cap al 2010, però no per parlar del Mundial d'Espanya ni d'Andrés Iniesta, sinó per parlar de El Autobús, Los Blues en Huelga. És un documental, també acabat d'estrenar, dedicat al sidral que va viure la selecció francesa al Mundial 2010. Raymond Domènech, que era l'entrenador, va expulsar Nicolas Anelka i allò va provocar un motí entre els companys d'Anelka, que... En un entrenament, es va fer molt famosa la imatge, l'autobús va arribar al camp d'entrenament i es van negar a baixar de l'autobús, es van negar a entrenar. Allò, imagineu-vos el sidral en ple mundial, el Cristo que va provocar. I aquest documental explica, doncs, recorda tots aquells fets amb entrevistes a Raymond Domènech, a Patrice Evra, a Bakary Sagna, a William Gallas. No hi és Anelka, que per mi és potser el...
2: Perquè ell té un documental, a part.
0: Sí, exacte. T'ho anava a dir. No hi és Anelka perquè ell explica la seva versió en un altre documental que on és? A Netflix, que es diu Anelka, el incomprendido.
2: És bo, el documental d'Anelka?
0: Sí, està molt bé. Sí.
2: I aquest també val la pena, veure?
0: Sí, està bé, perquè recordes aquell passatge que potser ja havies oblidat i van tenir un Cristo. I un Mundial pot anar molt bé o pot anar molt malament. I el Mundial 2010 de França, que anys després van ser campions, 8 anys després, però el 2010 va ser un desastre.
2: Amb Raymond Domènech, que té arrels catalanes i era un boig de l'astrologia, si no recordo malament. Alguna vegada l'havíem entrevistat.
0: Això és un documental one shot, d'un capítol, diguem-ne, de 79 minuts.
2: Més.
7: Jeg tror ikke noe lag noensinne har
0: hatt... De França a Noruega. Norway, The Dark Horse, El cavall negre, acabat d'estrenar també a Netflix. Són 2 capítols, documental, i explica l'èxit de Noruega que 28 anys després, des del 98 no jugava en un Mundial, torna al Campionat del Món amb una generació de futbolistes increïble com Erling Haaland, Odegaard, Sorloth, entrenats. Vosaltres recordeu aquell entrenador del Copenhagen que va jugar contra el Barça, que era calvo com Guardiola, que es deia Solbakken?
1: Sí.
0: Doncs és l'entrenador de Noruega, que és un tio molt mediàtic,
2: Solbakken.
0: I és l'entrenador de Noruega i un dels grans protagonistes d'aquest documental que explica com han assolit aquest èxit de tornar a un Mundial 28 anys després. I, és clar, pots veure Haaland, pots veure Odegaard, pots veure Sorloth i doncs les intimitats al back office de la selecció noruega, que no tenen mal equip, eh?
2: De fet, ara m'has fet pensar que jo tinc tots els àlbums de Panini. El del 98 surt un tio que estic ensenyant ara mateix a la pantalla del live del que t'hi jugues, que és Alfie Inge Haaland, el pare d'Erling Haaland. Va participar, almenys surt als cromos de Panini del 98, el pare de Haaland, 28 anys després, al del 2026, surt el seu fill, que és aquest que també estic ensenyant a la pantalla, em va cridar l'atenció, no?
0: Això em recorda
2: perquè,
0: que va...
2: Perquè, clar, són pare i fill, no? 28 anys de diferència, un al 98 i l'altre al 2026.
0: Això em recorda que va passar ahir en l'Argentina-Islàndia, que acaba el partit, i a Islàndia juga el fill de Gudjonsson.
2: Clar, que van a saludar Messi.
0: Que, de fet, ja havia jugat el seu pare i el seu avi a la selecció. De fet, el seu pare i el seu avi van coincidir a la selecció. I van a saludar Messi i li va dir, te'n recordes de mi? Perquè, clar, quan era un xaval i anava als entrenaments del Barça, i Messi li va dir no, i li va explicar, i Messi es va fer, Messi es va fer un fart de riure i li va donar la samarreta, sí, sí, evidentment. Sí, sí, sí.
2: Boníssim.
0: Boníssim, boníssim.
2: Quines històries.
8: Sabía que estaba preparado.
9: Hoy pareciera que todos quieren ser arqueros, ¿no?
0: Vinga, i parlant de l'Argentina, Dibu Martínez, el pibe que ataja el tiempo. També ha acabat d'estrenar a Netflix, ja us he dit que hi ha un fotimer de documentals vinculats al Mundial.
2: Aquest és per veure'l amb els fills.
0: Sí, perquè és un repassa la trajectòria d'Emiliano Martínez, el Dibu Martínez, el porter de l'Aston Villa, porter campió del món amb Argentina. És una pel·lícula de 75 minuts, un documental, però que barreja imatges de documental i declaracions d'Emiliano, de Messi, d'Scaloni, amb animació. Com que ell li diuen el Dibu, explica per què li diuen el Dibu, perquè li agradaven molt els dibuixos, i, doncs, està basat en un relat d'Hernán Caschiari, que és un escriptor periodista argentí, i combina imatges d'animació amb imatges de documental. És original. És
2: molt original.
0: I a més el tio té molta personalitat, el Dibu.
2: Sí, és un tio amb molta personalitat, sense massa història que et fascini, no? Té una vida bastant convencional. De fet, sorprèn que era un nen que es portava molt bé i fins i tot que anava bé a l'escola, no? Sí. I quan veus el Dibu Martínez ara penses, aquest tio està grillat.
0: Sí, perquè, no, no. Perquè el tio juga molt psicològicament amb els davanters, en les tandes de penal...
1: A mi em va sorprendre molt. Vaig tenir el plaer de conèixer-lo personalment.
2: El Dibu Martínez?
1: Sí, en un partit de l'Aston Villa, després del partit, i em va sorprendre molt perquè té l'experiència aquella de no tocar-hi una mica del tot i després es posa a barrar amb ell i la veritat que em va sorprendre
2: molt. Sí, és el que veus al documental, que t'imagines a un tarat i quan el descobreixes penses que va, no està tarat.
0: Bueno, els porters ja diuen que una miqueta de tara...
2: Moltes vegades antena, perquè la imatge que ens ve, sí, no, quan amb una tanda de penals atura el Mundial, no? I el tio es posa a ballar i fot coses, això a vegades és per treure l'atenció.
0: Clar, sí, sí. I per jugar psicològicament amb el rival.
2: I altres vegades també per jugar psicològicament amb el rival, sí.
0: Doncs Dibu Martínez, el pibe que ataja el tiempo. Vinga, va, un altre Netflix.
10: Menciona lo que sientes a veces por su camiseta, por su país y por su gente.
11: Cada vez que se pone la camiseta de Colombia.
0: Canviem de país, pugem a Colòmbia per parlar de James. Recordeu a James Rodríguez?
2: Oh, i tant.
0: Que va jugar al Madrid,
2: va
0: que va jugar al Rayo.
2: Espectacular, no?
0: Va jugar al Bayern de Múnich.
2: D'allà el fitxa al Madrid.
0: Va fer un Mundial el 2014, brutal, amb un golaç que va ser el millor del Mundial. Doncs bé, han fet un documental a Netflix, des de Colòmbia, dedicat a James, perquè aquest tio jugarà aquest Mundial. O sigui, encara està en actiu, James. 34 anys, ha jugat aquest any mig any a la MLS, als Minnesota United. Jo, de veritat, és que quan vaig veure el documental ho desconeixia. I ara jugarà el Mundial amb Colòmbia i és un tio que a la seva vida ha tingut molts alts i baixos, no? A nivell mental també ha travessat moments complicats, a nivell futbolístic també, ha jugat lligues exòtiques com el Qatar o a Saudi, llavors també ha jugat al Madrid, al Bayern de Múnich, a grans d'Europa, i el documental explica la seva vida, perquè James a Colòmbia és un símbol, segurament ha estat el jugador més important d'aquest segle pels colombians.
2: Teniu els documentals en breu disponibles a la pàgina web de la cadena SER, amb una notícia, perquè entenc que és la ràdio i costa a vegades apuntar-los, sobretot si esteu fent feina. Allà els podreu recuperar tots, igual que els de les altres seccions del Raúl Llimós.
0: James, són 3 capítols de 50 minuts.
2: 3 capítols de 50 minuts. I també a Netflix.
0: També a Netflix. També a Netflix. Com el següent que recomanem.
12: Sí. Once every 4 years... Pursuits of football's grandest prize.
0: Aquesta sèrie es diu Capitans del món. Aquesta no és nova. Aquesta és del 2023, però la recomano perquè són 6 capítols de 50 minuts i és com la peli oficial de l'últim Mundial. En lloc de ser la peli, és una sèrie, però està feta, produïda per la FIFA, es va emetre a Netflix també, però van fer el seguiment de grans figures de l'últim Mundial, com Messi, Mbappé, Modric, Cristiano Ronaldo, Neymar i Harry Kane. De fet, tots encara jugaran aquest Mundial, però en aquell moment la majoria pensàvem que molts no repetirien, no? Doncs tots els capitans que van seguir I es van seguir, doncs, allò, abans de cada partit...
2: Del, del, sí, del 2022.
0: Sí. És el seguiment de tot el Mundial i especialment interessant és l'últim capítol que fa el seguiment de la final i es veuen imatges de les celebracions, dels vestidors, de Messi... En fi, està bé per, sobretot, recordar tot el que va passar al Qatar 2022.
2: Mira, és interessant la recomanació perquè l'havia vist per allà i no em cridava l'atenció i ara que expliques que és del Mundial del 2022 sí, sí. I amb imatges inèdites de, les, de la final, sí. El miraré.
0: Alerta, perquè a Netflix hi ha un que es diu Capitans i hi ha un que es diu Capitans del Món.
2: Que és aquest.
0: És aquest, Capitans del Món.
13: It's been a crazy four-year journey. The cameras have seen everything.
0: Vinga, l'últim que recomanem no és de Netflix... Novetat, notícia, és de HBO. S'acaba d'estrenar i es titula USA Against the World 4 years with the Men's National Soccer Team.
2: Que bé que pronuncies l'anglès.
0: Un seguiment de la selecció americana que entrena Mauricio Pochettino en els últims 4 anys, entre Mundial i Mundial. És a dir, com van pair el paper a Qatar, com fitxen a Pochettino, seguiment a Pulisic, a Tyler Adams, a les estrelles de la selecció, i tot molt amb un estil molt, molt yanqui, molt americà, és a dir, que t'entra molt bé i està ben fet. Si t'interessa la selecció americana, una de les anfitriones en aquest Mundial, són 5 capítols, també de 45 minuts aproximadament, per descobrir com és la selecció americana per dins.
2: Queda't, Raül, que hem d'obrir el concurs imbècil amb l'Edgarita i estigueu atents. 933-44-1411, perquè tenim diversos regals. Ja podeu anar trucant. 933-44-1411.
14: Què t'hi jugues?
15: Cadena SER. Ràdio Girona. Cadena SER.
16: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
17: Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
16: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
17: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
18: Ocasión Plus.
19: Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo esta semana. Estamos cerca de ti con 3 centros en Gerona, Figueres y nueva apertura en Palafrugell. Visítanos. Ven a Ocasión Plus. Ven.
20: Cabells secs, encrespats, arrissats sense definició? Vine a Veg Hair a Girona, la botiga amb els productes i material per tot tipus de cabell i mètode curly. Marques coreanes, tractaments, tints, planxes, assecadors, superpreus i descomptes tot l'any. Veg Hair a Girona, carrer Migdia 17 i carrer 9-20. Ah, ara protectors solars i mides de viatge.
21: No és només una piscina, és el lloc on esmorzaràs els matins d'estiu, on els nens aprendran a nedar, on convidaràs amics, on desconnectaràs de tot.
22: A Piscina Rei Girona construïm piscines d'obra mida, amb rigor tècnic, amb detall, pensades per durar molts anys.
21: Piscines Rei Girona, piscinesreigirona.com, que no és només una piscina, és casa teva.
23: Allà on vagis, Ser Catalunya t'acompanya. Escolta Ser Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
24: Tots els nostres continguts.
23: Som a tot arreu. Som al teu costat.
24: Descarrega't l'app de la cadena SER.
23: Tot això passa aquí.
25: Reírte, volver a sentirte en tu salsa, volver a encontrarte contigo misma, volver a sentir que hay gente pendiente de ti. Una de cada 5 personas se siente sola en este país. Desde la sociedad y las instituciones es importante crear redes de apoyo. Volver a formar parte, volver a vivir. Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Gobierno de España.
26: Con los frigoríficos Liebherr tienes la garantía de tener tus bebidas frías, el picoteo a punto y espacio para todo.
27: Aprovecha los Liebherr Cooling Days en el Corte Inglés y llévate una tarjeta regalo de 80 euros en una selección de frigoríficos.
26: Vive el partido con tu frigorífico Liebherr y sus 10 años de garantía, para que no te preocupes de nada, solo de celebrar cada gol.
27: También en web y app del Corte Inglés.
28: En Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un kit de limpieza Casals para que tu coche esté siempre impecable.
29: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en carglass.es.
30: Carglass cambia, Carglass repara.
14: ¿Qué te jugas? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2.
31: Yo creo que...
14: Amb Sique Rodríguez. I Lluís Flaqué.
1: Yo lo conozco y tienen ganas de jugar al fútbol.
14: ¿Qué te jugas?
1: No,

0: Fixa't, Raül, que no t'havia dit res i sabia que això t'agradaria.
1: M'agrada,
0: i t'he mirat la cara quan l'estaves escoltant i has fet com cara de sorpresa i que sí, que sí.
1: Deu ser una col·laboració d'Oques Gràcies amb un grup basc, no? Entenc?
0: Zetac.
1: Zetac.
0: Zetac. És un grup d'Euskadi, d'Euskal Herria, que omplirà Sant Mamés dos dies consecutius. El 19 i el 20 de juny...
1: Sí, són els Oques Grasses d'Euskadi.
0: Ara ens ho explicarà el seu líder. Peyo Reparaz, què tal? Muy buenas.
2: Bon dia, Sique i companyia. Molt content d'estar amb vosaltres.
0: El Peyo Reparaz és el líder de Zetac, que va iniciar un projecte fa un temps que no sé si t'esperaves que fos tan bèstia tot plegat, perquè, clar, havéis crecido un montón.
2: Hombre, pues no nos lo esperábamos porque, claro, es que imaginarse algo así hará 7 años cuando empieza el proyecto era impensable, ¿no? O sea, ahí había algún techo, unos cuantos techos de cristal que se han ido rompiendo estos años para llegar a este sitio, sí, a este momento.
0: Zetac reivindica la llengua, la euskera, y fa historia perquè s'ha convertit en el primer grup de música en omplir no una, sinó dues vegades un estadi de futbol com el de Sant Mamés. Barreja música electrònica amb lletra que parla de llegendes del País Basc. Per exemple, escolteu això. Zaude orain, oskorriren kantutan, itxasgorrietan eki ondoran. És un espectacle visual, o sigui, no només musical, sinó visual, on aprofundeixes en la cultura basca. Ja que actuareu a Sant Mamés, ja que actuareu a Sant Mamés, Peyo, oye, cuéntanos la historia mitológica de los leones de Sant Mamés para que la gente entienda el por qué a los del Athletic Club les llaman precisamente así, los leones.
2: No soy yo el más adecuado para contarte esa historia, ¿eh? Creo que estaba relacionado con el santo, ¿no? Como que lo sacrificaron y lo echaron a los leones y los leones se rindieron ante él, se amansaron, algo así.
0: Exacto,
2: pero bueno, sí, mis historias y mis mitos, los mitos que suelo contar yo son quizá más antiguos. Y mira, en este caso también tenemos otra excusa para trabajarlos porque Sant Mamés puede relacionarse también toponímicamente con Santi Mamiñe, una cueva, una antigua cueva, cuyas historias pues me interesan muchísimo, ¿no? El tema de bisontes, el tema de... Pues bueno, son historias quizás más antiguas aún, ¿no? Que en Euskal Herria hay unas cuantas y resuenan y siguen resonando fuerte a día de hoy.
0: ¿Qué significa Hitzeman? Que es la colaboración que hemos escuchado con Oques Grasses, un grupo que aquí ya sabes que gusta muchísimo.
2: Sí, lo sé. Hitzeman significa prométeme, sería en catalá. Que la escribimos esta en mitad de la pandemia, era algo así como prométeme que aprenderemos a aprovechar momentos que ahora no podemos vivir. En aquel momento era un drama, ¿no? Y de eso trataba, sí.
0: Y es curioso, porque Peyo Reparaz decideix començar aquest projecte. Ell és d'un poble de 1.000 habitants, Arbizu, que està al nord de Navarra. Se'n va estudiar a Londres... Y ahí nace el proyecto de Zetac. Como un tío que es de un pueblo de 1.000 habitantes se va a una gran urbe como Londres y termina creando este proyecto para reivindicar el euskera.
2: Pues es que justo de eso va, tío. Mira, yo fui a Londres a estudiar un máster de composición de música popular, fui becado, y allí me empecé, bueno, ahí tenía compañeros de todo el mundo. Tenía compositores italianos, americanos, australianos, rusos, había allí de todo, gente súper talentosa. Y vi un patrón, el patrón era algo así como que todo el mundo estaba intentando, pues, que no se notara su acento, todo el mundo estaba intentando encajar en la música, en la industria de la música londinense, británica, que es complicadísima, ¿no? Y estaban, de alguna manera, pues eliminando todo rasgo de la procedencia de cada uno de estos artistas, ¿no? Y yo ese día ya, ahí, en aquel momento, empecé a reflexionar y decir, joder, creo que en un mundo cada vez más globalizado hay que buscar factores diferenciadores. Y ¿qué me va a diferenciar a mí más que mi propia lengua, ¿no? El euskera. Entonces ahí comenzó un recorrido, un camino hacia atrás, otra vez, de vuelta, ¿no? De regresar.
1: Peyo, Egunon, una pregunta.
2: Egunon.
1: És possible que, igual que veu col·laborar amb aquest tema amb Oques Grasses, que feu un crossover de concerts? És a dir, que ells siguin guest star a Sant Mamés i vosaltres aquí? ¿Al octubre?
2: hubiera sido muy bonito. El tema es que claro, tanto Josep como yo hemos hablado esta semana por última vez, y por suerte tengo ahí una relación con Josep que al final pues nos ha llevado la vida a un momento en el que nos están pasando cosas que de alguna manera son comparables, ¿no? Con sus diferencias, y está muy bien tener esta relación con alguien que está viviendo algo relativamente parecido a lo tuyo, ¿no?
1: Sí, sí.
2: Y es muy bonito. Aún así, él está sobrepasado y yo estoy totalmente sobrepasado. Entonces, esas cosas se nos complican, sí.
0: El concert és a Sant Mamés, 19 i 20 de juny. Estigueu atents perquè tenim dues entrades i s'han esgotat. I verdad que hay mucha compra de entradas desde Cataluña para ver este concierto en Sant Mamés?
2: Efectivamente. Cataluña, Valencia, Galiza, bueno, Madrid, por supuesto, pero sí, Cataluña y Valencia está siendo muy, muy, muy, muy loco, la verdad, que estamos viendo Josep, Pera, el otro, un montón de nombres así en la lista que dices, hostia.
1: No, la verdad es que es un cap de setmana a Bilbao y...
0: Sí. Menja bé.
1: I un concert espectacular.
0: Si podeu, mireu a YouTube els vídeos de Zetac, quan tu els mires i dius, hostia, ¿esto qué es? Perquè, clar, és un espectacle visual, o sigui, no és només... Clar, ja crida l'atenció perquè és en euskera, no? La música està molt bé, però és que tot el que acompanya, diguem-ne, tot el show, no? Te quedas un poco como... Hostia, te quedas como un poco así como... Hostia, ¿esto qué es?
2: Sí, esa era la idea, ¿no? Romper de alguna manera también... tirar a lo multidisciplinar. Al final nos estamos acercando más a un espectáculo y a tener departamentos más relacionados con el cine que con la música en directo, ¿no? Y estamos muy contentos. Al final es show, diferentes actores, cuerpos de baile, momentos, escenas performáticas... Pues bueno, es más que un concierto, es una especie de espectáculo así multidisciplinar, sí.
1: Escolta, ¿quan veniu a Catalunya?
2: Pues, joder, pues a mí, en base a mis cálculos, creo que hasta 2028 o 9 no sucederá.
1: ¡Ostras!
2: Entonces nos queda un rato, sí.
0: Hasta 2084, sí. Para homenajear a Orwell.
2: Míralo. Ahí es donde vamos a ambientar el espectáculo de la semana que viene, sí, efectivamente.
0: Sí, es un homenaje a George Orwell, ¿no?, que te gusta mucho.
2: Sí, sí, muy fan desde chiquitín y quería hacer algo así distópico y creo que ha llegado ya el momento.
0: Pues nada, felicidades por el éxito y que sepas que entre los asistentes a tus conciertos habrá oyentes del que te jugues.
2: Seguro que sí. Oye, pues les mando un abracico enorme y vosotros, si os animáis, me mandáis un mensajico luego y os dejo algunas invitas, que tenemos eso bloqueado.
3: Pues yo vaig. Ah, bon dia, yo vaig.
0: Sí,
3: bon dia,
0: Edgar.
3: Sí. Bon dia, yo vaig.
2: De verdad, es broma, ¿eh? Vamos, solo faltaba.
3: Me encanta el rollazo.
0: Sí, mola mucho. Da recuerdos a los de María si te los encuentras, que he visto que Arbizu está a media hora de Riozar, que es su pueblo.
2: Oh, yo fui profesor en Berriozar y soy muy amigo de ellos. Les diré de tu parte algo.
0: Que vaya muy bien, gracias.
2: Venga, un abrazo.
0: Doncs al concurs imbècil...
1: No entén res... o com a mínim nosaltres, però sona bé.
0: Com seria imbècil en euskera?
1: És molt musical, eh?
0: Busca com seria imbècil en euskera.
3: Concurs imbècil en euskera.
0: Sí, com seria? Sí, com seria. 9-3-3-4-4-14-11. Tenim diferents regals, eh? I els oients que participen al concurs fliparan, perquè hi ha entrades per anar a veure Zetac. També tenim Cani García, cantautora i música de Puerto Rico. Cani García. La misma de siempre. I tenim la caixa de Mr. Wonderful, Wonder Gold, els bolígrafs, 15 bolígrafs esborrables, que seran pels oients que a partir d'ara entrin al programa. Tira, Willy, va. La gente te tiene loco porque estás gordo, que gordo está. Avui que comença el Mundial, Edgar...
3: Espera, comença l'idiota Leiaqueta.
0: Que... També es diu idiota en euskera?
3: Sí, el concurs imbècil seria
0: això. Per no complicar-se, que s'entengui a nivell mundial.
3: Concurs idiota, concurs imbècil...
0: Idiota què? Ara repeteix.
3: Leiaqueta.
0: Moroa, en diu l'Helena, que és imbècil.
3: Moroa Leiaqueta.
0: Moroa Leiaqueta.
3: Sí, sóc un animal. Què fa? No sé. M'està traduint el Nil. O sigui, no és culpa meva.
0: Sí, si no t'has de refiar del Nil. Si en profe es va provar la selectivitat. Si fos la Gemma Alegrí, sí, però el Nil no.
3: Jo crec que ell no sabia ni que es deia concurs imbècil i ha traduït el que ha volgut.
0: Aquí tenim Elena preparat.
3: A veure, perquè tenim...
0: Dani i Àngel. Hola, Dani.
4: Hola, bones.
0: Què tal, Àngel?
4: Hola, què tal?
0: Aviam, avui de què parlarem, Edgar?
3: Doncs mira, avui com que comença el Mundial, com bé deies, vull que el concurs imbècil sigui d'un jugador mític de la selecció anfitriona, que per mi és Mèxic, no és ni Estats Units ni Canadà, vale? Una abraçada ja, comencem els països aquests. Estic parlant del gran Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc, que porta una U que mai la diem, però Cuauhtémoc
0: Blanco.
3: Sí, però diem Cuauhtémoc Blanco, davanter polèmic que va jugar, per exemple, al Real Valladolid. Ara té 52 anys i una vida molt polifacètica.
0: 52 anys té ja?
3: Sí, que en parlarem. Bueno, jo crec que quan jugava al Valladolid semblava que tenia 57, però bueno, té 52.
0: Però ha passat el temps,
3: Ha passat molt.
0: Sembla que va ser ahir quan va jugar a
3: Espanya. Estem vells, sí, que estem vells ja. Anem amb la primera pregunta, si vols, amb el Dani.
0: Vinga.
3: A veure, Dani, atenció, Què li va passar? O sigui, el Cuauhtémoc Blanco es va lesionar d'un genoll, d'una lesió del genoll al Valladolid, ¿vale? Què li va passar a la seva recuperació? A. Va patir un accident de cotxe anant a la recuperació. B. Va estar a punt d'ofegar-se en una piscina. C. El van enxampar jugant un partit amb amics. O D. Es van equivocar i van operar-li el genoll a Mbappé.
4: Se va ofegar una piscina?
3: Doncs...
0: Sí, senyor.
3: Sí, el 2001, quan jugava al Valladolid, va patir una grau lesió al seu genoll i per recuperar-se li van dir que havia de fer exercicis de natació, però no va dir res de que no sabia nadar.
0: No sabia nadar.
3: I no sabia, i no li van posar una banyera petita, i van haver de treure el de l'aigua, o sigui... Jo crec que a partir d'aquí van al gimnàs.
0: No?
3: Sí, bueno, és Cuauhtémoc Blanco, és un personatge
0: Vinga,
3: molt gran.
0: Vinga, una per al Dani.
3: Primera pregunta per l'Àngel. A més de ser futbolista, Cuauhtémoc també va endinsar-se en altres àmbits que potser no ho hauria d'haver fet. Quina cosa va fer a part de ser futbolista? A. Va ser cantant. B. Va ser actor. C. Va ser presentador. O D. Va ser sexador de pollastre com l'amic de Luis Aragonés. I m'encanta sempre ficar aquesta resposta.
4: Presentador?
5: Este tío está flipado.
3: No, no, va ser actor, va ser actor. I va actuar en una telenovela, El triunfo de l'amor, que ja promet. El seu paper era del bomber Juanjo, un humil bomber que va tenir una escena brillant en la que estava la seva mare, que pensava que havia caigut en un incendi, que ja no el veuria, no veuria més, però de sobte va aparèixer Juanjo, molt blanco, i Juanjo el bombero, i aquest és el moment.
6: Mami, perdona. Mami,
0: que te vas
6: sufriendo mucho, mami,
0: perdona. Aquest és
3: Cuauhtémoc Blanco.
0: Actuant a El triunfo de l'amor.
3: Plorant amb la cara cremada, un maquillatge molt lleig, molt mal fet, però bueno, ai senyor.
0: Vinga, 1-0 guanya el Dani.
3: Segona una pregunta pel Dani. També hem conegut la versió política de Cuauhtémoc Blanco, que va arribar a ser governador de Morelos, poca broma. Encara aquest any, en una votació de pressupostos que es feia en una reunió per vídeo, el davanter mexicà va signar la seva presència, això que fa molta gent i que no hauria de fer.
0: I se'n va anar.
3: I va marxar, es va ausentar. I on va anar? A. A jugar al pàdel. B. A jugar a la videoconsola. C. Jugar a escacs. O D. Jugar al joc de la galeta, i no ho busqueu a Google, perquè el sí que ho va buscar una vegada i no li va agradar.
0: I ja no ho tornaré a fer més.
4: A jugar a pàdel.
0: Molt bé,
3: sí, va fitxar la seva entrada i es va deixar el vídeo obert, tant és així que la resta de companys de votació podien escoltar les pilotades i com parlava de fons mentre jugava a pàdel Cuauhtémoc Blanco. O sigui, clar, ara en té moltes coses del físic de Cuauhtémoc quan era professional, perquè al final es va dedicar a pàdel, l'esport de la gent menys esportista. I
0: el que juga tothom.
3: El que juga tothom. Bueno, i després d'aquesta falta gratuïta, que per suposat és brometa perquè no veien amics, anem, si vols, amb la següent pregunta.
0: Per a l'Àngel.
3: L'Àngel, atenció. El desembre del 2025 es va jugar un partit solidari entre les llegendes de l'Amèrica i del Chivas. Què va fer Cuauhtémoc Blanco? A. Va fer 8 gols al partit. B. Va vomitar enmig del partit. C. Va agredir un company. O D. Va robar els entrepans dels seus companys.
4: Ostres, va agredir un company?
0: Sí, senyor.
3: Sí, la sé. O sigui, ja amb 52 anys, o sigui, el desembre va jugar un partit de llegendes i en una jugada d'atac, Sergio Rodríguez, porter de Chivas, va empènyer lleugerament, en plan broma, al Blanco, que li va amb un córner, i aquest es va girar i li va fotre un revés a la cara, que el va deixar tirat a terra.
0: Hi ha imatges d'això?
3: Hi ha vídeo d'això. Si busqueu Cuauhtémoc Blanco, portero, Chivas, i el primer que fa... I a més, s'escolta al final com diu... Si no te toqué, i li ajuda a aixecar-se, i el porter, que era bona persona, no li diu res. O sigui, i veureu que això és... I a més veureu, si veieu el vídeo, que això sí que és un partit de veterans. Mira, vull aprofitar una cosa, sí que... Els partits de veterans no són entre joves de 32 anys que fan mitges maratons i van perfectament pentinats.
0: Jo veig que li pot...
3: Que no, que li fot una hòstia.
0: Que li pegue un castanyo tremendo.
3: Sí, sí, no, no. Però, i veus la gent que està jugant, sí que... Li fot una hòstia tremenda, però ves la gent que està jugant, això són veterans, o sigui, gent amb panxa, calbs, i que als 10 minuts hi han dos o tres lesionats. Això és un partit de veterans, no?
0: Mira, ara ho estic ensenyant al live del que t'hi jugues.
3: Sí, no, és que...
1: I normalment, si no hi ha una tangana pel mig, no és un partit de veterans.
3: Clar, i una lesió...
0: És que el tombe.
3: Sí, sí, no, li fot una...
0: Va, 2-1, guanya el Dani.
3: Vale, i llavors anem amb l'última pel Dani?
0: No, sí. L'última ronda. Dani i Àngel.
3: El Cuauhtémoc no només feia tonteries i de tant en quant un gol, també tenia un bon cor perquè una vegada va convidar els seus companys d'equip a sopar. Què va fer? A. Va pagar tot en efectiu. B. Va dir que ell només pagava la beguda. C. Va convidar a tot el restaurant. O D. Va dir que si l'equip marcava dos gols abans del minut 30 i guanyava, els convidava a Can Ferran, com va fer Xavi Hernández.
4: La.
3: Joder, era la. Era la. Va demanar una taula VIP a un restaurant luxós i el preu del sopar va pujar fins als 10.000 dòlars. Quau va dir que a ell no li agrada confiar en els bancs i que per això portava sempre diner físic i va treure una bossa amb 10.000 euros, bueno, 10.000 dòlars, i va pagar tot. O sigui...
0: Per tant, guanyarà el Dani ja, eh?
3: Sí,
0: segur.
3: Perquè porta dos o tres?
0: 3 de 3.
3: 3 de 3, però que,
0: sí,
3: que és
0: cosí del
3: Cuauhtémoc Blanco? Et dius Dani Blanco o no? Com funciona això?
4: No, no.
0: Va, fem l'última per l'Àngel.
3: Fem l'última, sí, va, vinga. Leo Benacker, mític tècnic holandès, va arribar com a entrenador a l'Amèrica, equip del Cuauhtémoc. Quin regal li va fer Cuauhtémoc Blanco? A, un clauer. B, un encenedor. D, un desodorant. O D, el joc de la galeta.
0: Que pesat amb el joc de la galeta.
4: Un encenedor.
5: Este tío está flipado.
3: No, era la C. I t'explico la història perquè Quau ja estava de volta a tot i li era igual. César Ferrando, te'n recordes de César Ferrando, d'Atlético de Madrid? Que Leo Benacker. I un dia es va presentar el vestidor amb un desodorant i un perfum i li va regalar Benacker dient-li: tome, mister, que usted huele muy feo.
0: En sèrio?
3: Li va dir a Leo Benacker. Al final es van fer grans amics i vam tenir una gran relació.
0: Cuauhtémoc Blanco, sí. De Mèxic. Avui comença el Mundial allà, a l'Estadio Azteca, a les 9 de la nit, des de les 7, inauguració, programació especial al Carrusel. Com que, Elena, se me n'ha anat l'olla i he començat a dir no sé quants premis que tenia i no he especificat qui se queda el premi del guanyador. Fem una cosa. Això és la ràdio. Dani, aviam, què prefereixes? Entrades per al concert de Zetac a Sant Mamés? Entrades per al concert de Cani García... on és Cani García?
3: Al Sant Jordi.
0: Sant Jordi. Sí, sí. O la caixa de 15 bolígrafs esborrables de Mr. Wonderful, que es diu Wonder Goal.
4: La caixa.
0: Tens fills?
4: Sí.
0: No falla. Doncs, Dani, per tu la caixa de bolígrafs esborrables.
3: I l'Àngel, que també s'emporti alguna.
0: Gràcies per escoltar-nos, Dani.
3: Estic ficant un marron aquí. El Dani?
0: Àngel, estàs per aquí?
4: Sí, i tant.
0: Vale, Àngel, mira, tu pots triar concert Zetac, que és això que està sonant. Aquesta col·laboració amb moltes gràcies. Concert Cani García, el temps per allà.
3: I ja està.
0: Bueno, i l'Edgar havia portat el seu regal, que és una espumeta...
3: De M80 Serie Oro, que està mig ruïda, però...
0: L'has robat d'on, avui?
3: Sí, li he robat al Pere, sí. I amb la complicitat de Carles Penya, o sigui que el culpable és Carles.
0: Àngel, va, tria. Poques vegades el sotscampió tria.
4: Al concert del Cani, perdó.
0: Cani García.
3: Ah, vale.
6: Mezcla que me agarre el alma y rompe cada esquina de mi ser.
0: Doncs no penges, Àngel, que la Elena t'agafa les dades, d'acord? I fem una cosa, 933-44-14-11, 933-44-14-11, queden 2 minuts de programa, el primer que truqui s'emporta entrades per anar a veure Zetac. Hi ha un parell d'oients / espectadors al YouTube, ja estan trucant. collons.
3: I no para.
0: Adri Majo, mira, diu, jo i la meva parella hi anem des de Sant Feliu de Llobregat. Digueu-li que a la propera al Camp Nou.
3: Imagina't,
0: has tingut tu la idea...
1: Sí, però dic que fins al 28 o 29 no vindria, eh? Trobo molt heavy. Sí, sí.
0: Clar, més... perquè té... és que ho està petant.
3: I a més, sí, encara, sí, que, encara que no ho petin, poden fer com fa la gent al Within. Jo he fet un Within i comencen a ficar cortines i després fan per 6 persones, però han fet un Within.
0: Javier, no, què tal?
7: Hola, sí que soy Xavi.
0: Xavi, vols anar a Setac?
7: Claro que sí, muchas pues, gracias.
0: Pues ha sido rapidísimo. Pues... Des d'on ens truques, Xavi?
7: Des de Tarragona.
0: Des de Tarragona. Doncs gràcies per escoltar-nos i te'n vas a un concert que jo crec que t'agradarà molt. Molt.
7: Segurament que sí.
0: Sí, sí, molt, molt. No pengis
7: si
0: que la...
7: Si recomiendas que t'hi jugues, seguro que sí.
3: I a més, cantarà Cuauhtémoc Blanco, a més. T'imagina't.
0: T'imagina't que parlaré ahí. No, eso no, eso no.
7: ¿Qué más te puedes pedir?
0: Gràcies per escoltar-nos, Xavi. I records a la gent de Tarragona, amb els que vam estar la setmana passada i ens ho vam passar molt bé.
7: Allí hemos estado.
0: Ja ho tindríem. Has vist?
1: Pim-pam.
0: Helena, i amb un pim-pam hem fet 3 regals. Què més vols? Sí. Per la fumeta la guardem la setmana.
3: La guardem, no? La setmana que ve. És que és brutal. Mira, M80, ràdio. Ja no era sèrie oro, eh? Te'n recordes que sempre deien sèrie? Que
0: és daurada, l'espumeta.
3: Quan es deia la banda sonora de tu vida. No, no cal que totes les balades siguin la banda sonora de tu vida. Potser una no és. Potser sempre deien la banda sonora de tu vida. M'emprenyo una mica. Mos.
0: Gràcies per escoltar-nos. Demà més, que t'hi jugues. Ara, hora 14. Adéu.

0: Barceló, Angels. Muchas gracias.
1: Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, por ser transparentes, por ser sinceros, es un día de muchísima información, pero aquí en esta casa, en esta redacción, es un día de muchísimas emociones, de despedidas, de abrazos y de anuncios. Ángels, tranquila, que a Sastre le vamos a cuidar. José Luis Sastre será el nuevo director del programa Hora 25. Sastre estará acompañado en esta antena por otra voz de siempre de la SER, por Esther Bazán.
2: Tenemos que haceros un anuncio.
3: Que vas a dirigir un programa en la radio que es el programa informativo de referencia de la noche.
2: Y tú vas a presentar el primer tramo informativo desde las 8 hasta las 8 y media.
3: Menuda responsabilidad, porque a esa hora el oyente tiene que elegir de manera consciente que quiere enterarse de todo lo que ha pasado a lo largo del día.
2: Haremos lo que hacemos, lo que sabemos hacer en la SER, con la fuerza de su redacción y con la fuerza de sus emisoras. Un periodismo plural, independiente y necesario.
0: Y lo bueno de dar paso a cortes de gente de la radio, que se explica sola. Sastre, Bazán, mucha suerte. Mucha suerte de verdad en esta nueva etapa, voces de la radio, de la SER de siempre, para seguir haciendo la SER de siempre, para hacer la radio. 2 y 2. El Papa pide a las autoridades que se impliquen más en la lucha contra las mafias de la inmigración, desde el llamado Muelle de la Vergüenza, desde el puerto canario de Arguineguín. A esta hora León 14 mantiene un encuentro con migrantes y también con los voluntarios que les atienden allí.
4: Para Europa, que no puede proclamar la dignidad humana y acostumbrarse a que el Mediterráneo y el Atlántico sean cementerios sin lápidas.
0: Y con este mensaje muy potente, el Papa en la última etapa de su viaje a España, apelando a las autoridades europeas para que hagan más, y donde hemos escuchado también historias, testimonios de aquellos que lograron alcanzar su sueño a pesar de muchísimas dificultades. Enviada especial, Marina García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, y testimonios como el de un salvador marítimo y una migrante víctima de trata que han puesto rostro y voz al drama migratorio desde esta última frontera de Europa escenificada esta mañana en el puerto de Arguineguín, que nos ha terminado hace pocos minutos. El Papa, de hecho, haya salido de aquí y nos ha dejado dos imágenes que ya pasarán a la historia y que han marcado esta visita del Papa León XIV, que ha iniciado aquí en Canarias, en el que hace 6 años era el Muelle de la Vergüenza y ahora es el Muelle de la Esperanza. Ha bajado del altar el Papa León XIV, preparado hoy aquí con forma de onda a los pies del océano, y ha lanzado una ofrenda floral junto a 2 migrantes al mar. Un momento especialmente conmovedor al que se han unido muchos de los migrantes que han asistido al acto y que se han ido colocando a lo largo del espigón del muelle, lanzando ellos también flores a la memoria de los que se quedaron por el camino. Luego se ha dirigido hasta la Cruz Azul, hecha con madera de cayuco, que ha bendecido entre la solemnidad del público que hoy está conmovido por las historias que hemos escuchado.
0: Luego y media ampliamos y escuchamos estos testimonios esta tarde, misa de León XIV en el estadio de Gran Canaria, misa a la que se espera acudan cerca de 40.000 personas. Después de medio año, al fin, el juez que investiga al novio de Ayuso por un presunto delito de corrupción en los negocios da vía libre a la UCO para que analice los movimientos bancarios de Alberto González Amador, una inspección clave para saber si hubo o no enriquecimiento patrimonial. Ampliamos. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
6: Buenas tardes. El juez atiende el principal requerimiento de la UCO. Pide los movimientos y saldos de 16 entidades bancarias en las que tienen cuentas Alberto González Amador y otros relacionados con esta pieza de corrupción en los negocios y administración desleal. Y el juez amplía el periodo investigado desde el 1 de enero de 2014 hasta la fecha. El magistrado quiere construir el catálogo real de bienes del novio de Ayuso y de su entorno más cercano, dice, para ver si se ha incrementado su patrimonio con esta operación. La compra de una empresa sin valor relacionada con el director general de Quirón Prevención por 500.000 euros, que pudo ser una comisión a cambio de los contratos del gigante sanitario para el novio de Ayuso.
0: Sumamos a esto una última hora que acabamos de conocer. El Supremo acaba de informar en contra de la concesión del indulto a Álvaro García Ortiz. A partir de las 2:30 ampliamos esta información. En Burgos, novedades en la investigación sobre la agresión sexual sufrida por una niña de tan solo 12 años por parte de otros niños de la misma edad en un cumpleaños. Los presuntos agresores son inimputables y han sido readmitidos en el mismo colegio al que asiste la víctima. Ampliamos. Javier Bañuelos, a esto podemos aportar, como digo, algún dato más que hemos conocido en los últimos minutos. Bañuelos, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Casa? Buenas tardes. Pues sí, sabemos que según consta la denuncia presentada por los padres y según confirman al SER fuentes policiales, el grupo de agresores levantó la falda a la niña y le tocaron el culo. culo. Esa es la agresión sexual denunciada por su familia. Ocurrió durante un cumpleaños infantil. La policía ha identificado ya a todos los agresores, todos menores de 14 años y, como dices, por tanto, inimputables. El tema se queda en manos de la Fiscalía de Menores.
0: Y hoy se pone en marcha todo un mundial.
8: Mundial 2026, Cadena Ser.
0: Desde ya, todos los días a esta hora, en Hora 14, la última hora con los enviados especiales, partido inaugural México-Sudáfrica. Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Esto se abre en el Azteca a las 9 de la noche, cuando sea la 1 de la tarde, en el estadio más mítico del fútbol mundial. 40 años después del gol de Maradona allí a los ingleses, hoy se ven las caras, como dices, México y Sudáfrica. Casal, en un partido histórico para Javier Aguirre al frente de la tricolor y con manifestaciones de distintos colectivos sociales que protestan porque el gobierno de México se deje más dinero en el fútbol que en temas claves para el país. Hoy contamos en Carrusel el primer partido de esta Copa del Mundo.
0: Carrusel Mundial desde las 7 de la tarde aquí en la SER.
8: Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
0: Y nos queda el tiempo. Jordi Carrú.
10: A partir de esta tarde volverá a subir la temperatura en todo el país, de momento de manera discreta. Más acusada mañana y sobre todo el fin de semana, cuando tendremos temperaturas ya propias del verano, en algunos casos de la canícula. Esta tarde, máximas de 25 a 30 grados en la mayor parte del país, donde menos subirán en el Cantábrico y el Mediterráneo, donde a ratos se verán algunas nubes, sin lluvia, donde más calor hará. De nuevo, entre Extremadura, sobre todo en Las Vegas del Guadiana y el Valle del Guadalquivir, máximas cercanas a los 40 grados.
0: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido, arrancamos. Son las 2 de la tarde y 7 minutos.
1: Hora 14, Cataluña. Joan Bufill.
11: 1.800 denúncies en un sol any per agressions a gent gran a tot Catalunya. S'han disparat i en 5 anys els Mossos n'han rebut un 50% més.
12: Podem parlar de l'aïllament social, d'aquesta soledat no volguda, de que la persona accepti ser maltractada abans de quedar-se sola.
11: Són agressions domèstiques que en la majoria de casos cometen els fills o les filles d'aquestes persones grans. L'any passat, 7 persones majors de 65 anys van morir per una agressió a casa seva. El president Salvador Illa demana al govern espanyol que endureixi les penes contra qui tingui una arma il·legalment.
13: Les reduirem a zero. Fins que no es reduïm a zero no pararem i farem el que cal.
11: És la resposta aquí a SER Catalunya al crim del carrer Balmes a Barcelona, aquí els Mossos encara continuen buscant l'autor i també intenten identificar la víctima. La consellera d'Interior dona explicacions aquesta tarda per l'augment d'execucions al carrer com aquestes a Catalunya. Detingut el productor de cinema Xavier Atance per presumptament haver agredit sexualment a 3 treballadores. És el responsable de BNC Produccions, que ha participat en la creació de pel·lícules com El cadàver d'Anna Fitz i Fènix 1823. Tot això aquest dijous en què s'acaba la selectivitat. Avui últims exàmens, mentre encara dura la polèmica pel d'ahir, l'examen de matemàtiques. Alguns alumnes es queixen de la dificultat, però sobretot de l'extensió. Hem parlat amb alguns professors de la matèria.
14: Durant l'examen sempre hi havia algun apartat que era una mica més complicadet, i en aquest examen hi ha 2 o 3 d'aquests. Llavors, clar, si sumes això i que és de per si llarg, els hi ha quedat un examen complicadet.
11: I atenció, Rodalies, a aquesta hora els trens de la R4 estan registrant retards de més de mitja hora per 2 incidències, una entre Sant Sadurní i la Granada i l'altra Montcada i Bifurcació. Segons Renfe, les afectacions obliguen a reduir el pas de trens, la freqüència. Això fa que hi hagi aquests retards. Els tècnics estan treballant ara mateix per resoldre les incidències, però també hi ha retards a l'R2 Nord per l'accident d'una persona en un punt no autoritzat. Això és entre Cardedeu i Llinars del Vallès. Avui, que farà més sol i les temperatures pugen més, Jordi Carbó.
10: A partir d'avui, la temperatura començarà a pujar, de moment de manera discreta, un ascens que serà molt més significatiu a partir de demà, quan ja tindrem la calor més pròpia de l'estiu a tot Catalunya. De moment, avui, tarda assolellada, temperatures màximes al voltant dels 25 graus a la major part de poblacions. El superarem a gran part de l'interior. Les màximes més altes un dia més al Pla de Lleida i a l'interior de Tarragona, amb màximes al voltant dels 30 graus. Molt de sol, com dèiem, i també vent moderat de marinada, que avançant la tarda refrescarà una mica l'ambient. I els pròxims dies continuarà fent molt de sol, demà temperatures de mitjana uns 5 graus més altes que avui. Les màximes, el cap de setmana ja passarem dels 30 a gran part de Catalunya.
11: Tècnica Guillem Arnal, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
11: Què tal? Bona tarda. Són dades molt preocupants i alarmants. Les denúncies per maltractament a les persones grans s'han disparat. Parlem de maltractaments a casa, l'àmbit domèstic, que en els darrers 5 anys han augmentat un 50%. Ho han fet públic avui els Mossos i la Fundació Alzheimer Catalunya, i el pitjor, Susana Ruiz, és que, segons la policia catalana, la majoria d'aquestes agressions les cometen els fills d'aquesta gent gran.
15: El perfil de les víctimes és majoritàriament el de dones de 83 anys de mitjana en situació de dependència i amb afectació emocional. Més del 60% presenten símptomes d'ansietat o de depressió. La majoria de casos es produeixen en l'entorn familiar. Més de la meitat dels agressors són fills o filles. Ana Hernández, caporala dels Mossos d'Esquadra, explica les condicions que afavoreixen aquestes situacions.
16: Que prefereixi o que normalitzi aquestes situacions de maltractament, que les normalitzi com a no tan greus pel fet doncs, de no quedar-se sola, val? De seguir acompanyada, ja sigui d'un fill, d'una filla, o fins i tot a la persona cuidadora. No? La cohabitació, val? Que a dia d'avui cada cop està més de moda.
15: L'Alzheimer Catalunya Fundació ha afegit que la situació és especialment greu en persones amb demència. Laura Anadón és psicòloga forense de l'entitat.
17: Aquesta realitat esdevé encara més complexa quan la persona té demència o deteriorament cognitiu. I qui exerceix el maltractament és una persona de confiança o fins i tot el cuidador principal.
15: Segons els Mossos, les dades reflecteixen la gravetat del fenomen. Durant 2025 es van registrar 1.766 denúncies per maltractament a persones grans en l'àmbit domèstic, 7 de les quals van morir com a conseqüència d'aquesta violència. Predominen el maltractament psicològic i econòmic, seguits de la negligència, maltractament físic i sexual.
11: I el dia després del brutal crim al carrer Balmes a Barcelona, amb un home executat d'un tret davant una comissaria de la Policia Nacional, el president de la Generalitat demana que s'endureixin les penes per qui tingui armes il·legalment.
18: Efectivament, estem estudiant la possibilitat de demanar, no ens correspon, és una decisió que correspon al govern de Catalunya, però sí que podem treballar perquè això passi, un enduriment de les penes per tinença d'armes, un enduriment, si convé, també per les penes, diguem-ne, que tinguin a veure amb el tràfic de drogues. No? Acabarem amb tots aquests fets que estan produint a Catalunya, això que ningú en tingui cap dubte.
11: Són les primeres paraules sobre aquest crim del president Salvador Illa aquest matí en una entrevista aquí a SER Catalunya. Martí Oliver, què tal? Bona tarda.
19: Què tal? Bona tarda.
11: D'aquí a poc més d'una hora, la consellera Núria Parlon ha de donar explicacions sobre l'augment dels tirotejos, quins motius hi ha al darrere, majoritàriament enfrontaments relacionats amb el crim organitzat.
19: Sí, les declaracions d'Illa a SER Catalunya arriben després que ahir l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ja receptés un enduriment de penes com a resposta al crim al carrer Balmes, i com dius, aquesta tarda Parlon presidirà una sessió informativa al Departament d'Interior juntament amb la cúpula dels Mossos per abordar aquest augment de tirotejos. I serà el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, també l'intendent

0: impulsors del Pla Campai i també el comissari en cap Miquel Esquius. Tiratejos que sobretot vinculen el crim organitzat, en particular amb guerres de màfies de l'est que s'han afincat a Catalunya i també han importat les seves revenges. És el cas de la guerra dels clans montenegrins Kabak i Skaljari, que estan al darrere almenys de dos dels darrers crims i que també la policia sospita que estarien darrere d'un tiroteig a Lloret de Mar ara fa un mes, on un home va quedar ferit de bala a la cama.
1: Ara ho deia el president Salvador Illa, aquest canvi de la llei per endurir les penes als qui tinguin armes il·legalment, això només ho pot fer el Congrés dels Diputats a tot Espanya.
0: Sí, perquè cal canviar el codi penal, ho hem vist amb la multireincidència, on fa uns mesos es va aprovar una reforma impulsada per Junts, i de fet ara mateix també hi ha en marxa un procés per endurir la tinença d'armes blanques que està impulsada pel Partit Popular. En tots dos casos, el PSOE s'hi ha posat bé, i és el Congrés on caldria concretar quin tipus d'enduriment es proposa. Ara mateix, Joan, per portar sense permís armes curtes, com un revòlver d'aquest últim tiroteig, es castiga amb entre 1 i 2 anys de presó, i això s'hi pot sumar entre 2 i 3 anys més si són armes que no tinguin o bé la numeració de fàbrica o que s'hagin introduït a Espanya de manera il·legal o que s'hagin modificat. Caldria també veure com es concreta en el cas de l'enduriment pels casos de tràfic de drogues.
1: Han passat més de 24 hores d'aquella execució i es continua buscant el pistoler. Encara no s'ha pogut identificar tampoc a la víctima.
0: Sí, perquè la víctima no portava documentació a sobre, però sí que es pot intentar identificar-la a través de les empremtes, i pel que fa al presumpte atacant, els Mossos de moment tenen dos indicis clars. Primer, les imatges de les càmeres de seguretat de la Policia Nacional al carrer Balmes, on va passar el crim, i segon, l'arma de l'assalt, del tiroteig, en què el pistoler va deixar abandonada en una parada de la plaça Gala Placidia, que és l'últim lloc d'on es té rastre de l'atacant. Per les imatges se sap que és una persona d'uns 40 anys, musculosa, que portava un polo gris i uns pantalons curts de color beix. I per cert, Joan, el jutge de guàrdia que va haver de fer l'aixecament de cadàver és el mateix que el del tiroteig de l'estiu passat a Consell de Cent, que també es vincula a les disputes entre màfies dels Balcans.
1: Martí Oliver, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Ara és 3:15.
2: Germans i germanes, del cor agraït jo amb el Senyor, inaugurant la nova torre d'aquesta basílica en el centenari de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'arquitecte de Déu.

0: Després de quedar amb la boca oberta com la resta, amb el gran espectacle per inaugurar la Torre de Jesús, el Papa Lleó XIV ja ha marxat de Catalunya per anar cap a les Canàries. Aquest és el so de l'avió a l'aeroport del Prat. Aquest matí l'ha acomiadat el president Salvador Illa allà al Prat.
1: Ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món. No? Ahir, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món.
0: La Sagrada Família apareix aquest matí a les portades dels diaris d'aquí, també d'arreu del món, i el vídeo de la pirotècnia ha aparegut a les televisions d'arreu del món.

0: A Itàlia, Corriere de la Sera, la foto és la basílica il·luminada, la República, els drons dibuixant el perfil de Gaudí, a Die Welt, Alemanya, parlen de l'última meravella del món, al Regne Unit, The Guardian, multituds a Barcelona esperant la benedicció del Papa, posant l'accent en la gent del carrer, també les tensions entre el turisme i la ciutat, o a França, Le Monde, diu que la basílica és un far i també anomenen a Gaudí l'arquitecte de Déu. Bé, avui el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, des de l'Ajuntament de Barcelona, treia pit d'aquesta benedicció, d'aquest espectacle i de la imatge que s'ha projectat de la ciutat de Barcelona.
1: Barcelona, durant unes hores, ha estat el centre del món i crec que aquesta atenció doncs, l'hem superada i l'hem superada amb nota i que, a més, doncs, ha tingut aquest paral·lelisme amb la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics. Els que ja tenim una certa edat, doncs, això realment va ser un recordatori d'aquelles jornades fantàstiques de Barcelona, que són aquestes que permeten també recuperar l'orgull de ciutat.
0: L'espectacle ha acabat amb polèmica, també. El fet que un dispositiu de seguretat fes fora de la basílica a uns 500 cantaires abans d'acabar l'actuació, alguns duien estelades impreses a la part de darrere de les partitures, sembla que tenien la intenció alguns d'ensenyar-les, cantar els segadors durant aquest moment clau de la benedicció de la Torre de Jesús. La polèmica ens l'explica en Pol Valero.
2: Ho ha explicat una de les intèrprets, la Montse, en declaracions a Ser Catalunya.
3: El que ha passat és que s'ha començat a distribuir

0: Hora 14. En la SER. Con Javier Casal. Cadena SER. Ràdio Girona. Cadena SER.
1: Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint una Skoda? I mira ara.
2: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a skoda.es.
3: Autopòdium Skoda, concessionari oficial a la província de Girona.
4: Skoda.
5: Vull pintar el pis per acabar les reformes.
6: Bona decisió. I ara, l'altra bona decisió?
5: Quina?
6: Triar Mercadal Pintors, amb anys d'experiència. També treballen el microciment, estucs, paper pintat, façanes... Demana pressupost. Són molt professionals, fins i tot per a empreses.
7: Mercadal Pintors, Girona i Comarques. 645 913 173 i a Instagram. Transformem llars.
8: Sents la cultura?
9: Jo crec que hi ha poques companyies teatrals a Catalunya que hagin creat un adjectiu. Ja quan diem que una cosa és cubanera, tots sabem de què estem parlant. Potser podríem parlar de Fura dels Baus, comedians, de Goll de Gom, però la gent no diu això és molt de Goll de Gomero. De Gomero
10: és
9: molt,
10: que és difícil de dir.
9: Que molt de Goll de Gomero costa. L'altre dia veia uns vídeos de l'arxiu de TV3 que comparteixen per Twitter, dels anys 80, uns senyors parlant dels perruquins, i dic és que tot sembla un espectacle de la cubana. Catalunya és un espectacle de la cubana.
11: Sentim la cultura cada cap de setmana d'una a dues del migdia a la SER i SER Catalunya. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo.
12: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
13: Un mismo rojo. Mil maneras de sentirlo. Ramón Bilbao.
14: Vino oficial de la selección española de fútbol. Hechos para sentir.
15: Oye, tío, ¿qué pasó ayer? El partido era a las 9 y empezó a las 5.
16: Perdona, me pedí una Domino's y la abrí antes. Es que tenía hambre.
15: Ah, vale, ya decía yo.
17: Cuando se abre una Domino's, empieza el fútbol. Ahora, con un 3x1 a domicilio todos los días, pidiendo por web y app.
18: ¡Domino's! Pizza.
19: Los grandes equipos se preparan al límite, como los electrodomésticos Beko, que te garantizan la mejor calidad, un alto rendimiento y fiabilidad durante muchos años.
20: Y ahora en El Corte Inglés, hasta el 31 de julio, por la compra de electrodomésticos Beko, te llevas hasta 250 euros de regalo.
19: Electrodomésticos Beko, tecnología, calidad y rendimiento para muchos años.
20: También en web y app del Corte Inglés.
21: Un mundial se vive así. Con todos los partidos en exclusiva, los mejores comentaristas, 12 horas de contenido diario y todas las ventajas de ser de DAZN. Suscríbete ya y añade todo el Mundial a tu plan por 19,99 euros.
15: Oye, tío, ¿qué pasó ayer? El partido era a las 9 y empezó a las 5.
16: Perdona, me pedí una Domino's y la abrí antes. Es que tenía hambre.
15: Ah, vale, ya decía yo.
17: Cuando se abre una Domino's, empieza el fútbol. Ahora, con un 3x1 a domicilio todos los días, pidiendo por web y app.
18: ¡Domino's! Pizza.
19: Con los frigoríficos Lieber tienes la garantía de tener tus bebidas frías, el picoteo a punto y espacio para todo.
20: Aprovecha los Lieber Cooling Days en El Corte Inglés y llévate una tarjeta regalo de 80 euros en una selección de frigoríficos.
19: Vive el partido con tu frigorífico Lieber y sus 10 años de garantía, para que no te preocupes de nada, solo de celebrar cada gol.
20: También en web y app del Corte Inglés.
22: ¡Coma mara!
0: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
23: Bona tarda, Xavi.
24: Bona tarda.
23: Que sàpigues que és un plaer tancar la temporada regular del Llapis de Memòria amb tu.
24: Bueno, i a mi un plaer també estar aquí amb vosaltres. Vull dir, sí, sí.
23: Que avui és un dia especial, i de fet ho he d'explicar bé, perquè sí. Suposo que ara hi ha molts oients que no entenen res. Aviam, tu m'ajudes,
24: vale,
23: eh?
24: Perfecte. Sí,
23: avui
24: sí.
23: Arrenca el Mundial de Futbol,
24: sí.
23: I aleshores a la SER hem preparat una doble programació durant tot el torneig, perquè cadascú tria l'opció que vulgui. A partir d'avui, de 3 a 4, podeu seguir el Llapis de Memòria a la freqüència de la SER, és a dir, a la 96.9, i per la freqüència de SER Catalunya, és a dir, per la 103.5, podeu seguir al SER Deportivos Mundial. És una mica liós, bueno, una mica. Però
24: s'entès, eh?
23: Ho anirem entenent tots plegats, també nosaltres el que us expliquem. Però bàsicament, 96.9, llapis de memòria, 103.5, Ser Deportivo Mundial. I espera, Xavi, perquè ara ho anem a complicar encara una mica més, perquè nosaltres avui tanquem la temporada regular del Llapis de Memòria i a partir de dilluns començarem una edició especial que hem anomenat, mira, Llapis de Memòria Edició Mundial.
24: Ah, molt bé, està bé.
23: Sí, perquè sí, sí. Saps què farem? Que mentre duri el Mundial, nosaltres connectarem cançons de persones d'arreu del món. O sigui, un dia vindrà una persona de la Xina, una altra del Brasil, de Costa d'Ivori, anirem fent.
24: Molt bé.
23: I mira, així coneixerem, doncs, les diverses realitats.
24: Aprofitant el Mundial, eh?
23: Exacte. Ah, sí, sí, sí. Anem a fer bona la dita, evidentment. Aquí tot s'aprofita. Però bé, això serà dilluns. Avui tanquem la temporada amb el millor convidat possible per un dia com aquest, que és el Xavi Saissó, que és història viva d'aquesta ràdio. I bé, que el pròxim 6 de juliol es jubilarà.
24: Sí, senyor. Allà estarem.
23: Ha costat molt prendre aquesta decisió?
24: Bueno, no gaire. Jo, la veritat és que, haig de ser sincer, jo ja crec que la vida de les etapes s'han d'anar tancant, si és possible, i no em va costar, no em va costar massa. Veurem quan passi el dia què passa, però de moment estic content, feliç, amb ganes, i no em va costar gaire. No, la veritat és que no.
23: I què t'hi ha portat a dir ara és el moment?
24: Bueno, doncs que crec que entre la SER i Ràdio Ciutat de Badalona i tal, són 45 anys, que és molt, i jo, bueno, quan ja vaig pensar que amb 65 anys, que els faig els dies 6, també de juliol, doncs podia començar una nova etapa, diguem-ne, canviar de vida, d'alguna manera gaudir de la meva neta, de la meva família i tal, doncs vaig tenir una reflexió d'aquelles, dir, vinga, va, endavant, fem-ho. Fem-ho i anem a disfrutar una mica de la vida, perquè, home, a la feina he disfrutat molt, però també és una professió...
23: Has currat molt, eh?
24: Sí, per això, i és una professió dura i que et fa que la família no costi molt de veure-la, no? I llavors, jo crec que ja tocava, sí. Ja tocava.
23: Sí, hi ha un punt de nostàlgia, no? Sí. És evident, de deixar una vida, sí, però també un punt d'il·lusió de, sí, de la vida que comença.
24: Sí, seria així. Jo crec que seria aquesta la definició, sí.
23: I com ho estàs vivint? Perquè ara ja el compte enrere s'ha engegat i queda menys d'un mes.
24: Molt llarg, s'està fent llarg, això. Ja s'està fent llarg perquè, bueno, veus, no?, ja el final i aquest compte enrere, doncs, cada vegada s'acosta més. I, bueno, doncs, a veure, clar, passen coses curioses, com, per exemple, no sé, ara posaré una anècdota molt ràpida. Jo soc d'una manera de ser que als grans esdeveniments em faig una mena de carpetes per anar apuntant tot el que hi ha de cara a la propera edició. Mira, per exemple, el Dakar, que ja s'ha presentat, anava a fer la carpeta i no, escolta.
23: Ja està.
24: Però si és que el Dakar del desembre ja no el cobrirem, ja no, per què faig la carpeta? I em passen coses molt estranyes, coses d'aquelles que no acabes d'entendre-la, però, bueno, a poc anirem ordenant les coses.
23: Avui tanquem la temporada connectant les cançons del Llapis de Memòria d'un mite vivent de la ràdio, el periodista esportiu Xavi Saissó.
1: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de Memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria del Xavi Saissó amb els Pet Shop Boys i el seu Always on My Mind, que és una cançó popularitzada per l'Elvis Presley a principi dels anys 70 i que el 1987, per commemorar els 10 anys de la mort del rei del rock, doncs els Pet Shop Boys van reversionar-la a la seva manera. I bé, Xavi, doncs van parir aquesta meravella.
1: Sí, és una autèntica meravella. Bueno, de fet, els Pet Shop Boys són un dels grups meus favorits. I aquesta cançó sempre em recorda una mica el començament, no?, de la meva feina i tal, i em fa una mica de pont, diguem-ho així, entre els meus començaments i els anys 90 i tal. O sigui, és una cançó que em fa de pont. Vull dir, quan l'escolto me'n recordo de coses del començament, una mica més enllà. Bueno, m'agrada molt els Pet Shop Boys i m'agrada especialment aquesta cançó.
0: De fet, dius que et connecta amb els millors moments a la ràdio. Que sé que després de 45 anys dedicant a això, el que et demanaré és complicat, però quan penses en això, en els millors moments a la ràdio, quins instants radiofònics concrets et venen al cap?
1: Mira, jo et diré que, per exemple, l'any 84 vaig fer el primer Carrusel Deportivo. Jo de petit somiava, i quan dic somiava dic en sèrio, vull dir, escoltava de petit a la meva habitació el Carrusel Deportivo que feia Vicente Marco, i pensava, ostres, ojalà algun dia pogués fer algun partit. I aleshores la SER va fer el carrusel bàsquet, després de la medalla famosa del 84, va muntar un carrusel bàsquet, i vaig tenir l'oportunitat de col·laborar. I el primer partit que vaig anar, per tant, el primer partit de carrusel va ser, encara me'n recordo, el Cacaulac Granollers Caixa Saragossa. Cacaulac Granollers Caixa Saragossa. I vaig anar allà i escolta, tu creuràs o no, em tremolaven les cames. Perquè, ostres, el primer pas que em van donar...
0: Em acollona.
1: No, clar, és que... tota la vida, vaig rebre una carta de Vicente Marco, una vegada, que va ser el gran home que va impulsar el Carrusel Deportiu, em va enviar una carta d'ànims i tal, i em va dir, oi, adelante, no sé què... I tot això, aquest és un gran moment de ràdio que vaig tenir, no? El primer Carrusel Deportiu... I després, clar, diuen que les primeres vegades són les que sempre es recorden més. N'hi ha moltíssims de grans moments, però la primera vegada que jo vaig amb un programa que feia amb l'Antoni Bassas, que es deia... Com es deia? No me'n recordo. No me'n recordo ara com es deia aquell programa. Aquí era un programa d'esports del diumenge. Doncs el fèiem amb Antoni Bassas i la primera vegada que et dona pas... Hòstia, has fet la pell de gallina, de veritat, perquè dius, és que estàs a Ràdio Barcelona. Has aconseguit anar a Ràdio Barcelona i has aconseguit un dels teus somnis, que és estar a Àrea de Gol, es deia el programa.
0: Àrea de Gol,
1: es deia el programa. Ara m'he recordat. Era un somni com aquest, i després han vingut doncs, altres moments, no? Com, per exemple, les Copes d'Europa de la Penya i del Barça, la de Barça Palau Sant Jordi, a Tel Aviv, la de la Penya. Quan va guanyar la Lliga, el Baxi Manresa, per mi va ser un moment, allò que ho vaig viure, espectacular. El Mundial de bàsquet del 2006, al Japó, amb aquella gran generació, amb Gasol i companyia. Bueno, hi ha molts moments, però poder aquests són els més importants o dels més importants que he viscut.
0: Que entenc que també hi ha moments molt macos de ràdio que no s'han emès, que els has viscut de redacció cap a dins.
1: Sí, hi ha molts moments que són molt, molt bonics.
0: Ets un tio molt estimat a la redacció.
1: Bueno, home, intento fer el que puc, sí. Bueno, jo intento ser transparent, amb sempre que mostrar-me com sóc i bueno, pues, a la ràdio, com et deia abans, és una professió dura, però té grans moments, no? És a dir, quan ens ajuntem a la redacció... jo què sé, no? Sense la pressió dels programes i tal, sinó a sopar o a dinar i tal, allà surten totes les anècdotes i tal, és fantàstic.
0: Jo, clar, ja... tu aquí que ets una font inesgotable d'anècdotes,
1: jo n'explico, allà em poso a cantar el que faci falta. Després, mira, jo, per exemple, un dels meus millors amics juga a hoquei, jugava, ja no, juga amb l'Alberto Barragán.
0: Home,
1: que jugava
0: era boníssim aquest
1: tio. Sí, llavors ara ja està retirat, però jo he narrat a títols d'ell i després anar-te a sopar amb ell i anar... Hòstia, aquests són moments que la gent no entén, però que després explica els intríngulis. I després una tercera qüestió, la família, no? Quan la família que costa tant i tal, doncs, moments que expliques això, ha passat l'altre...

0: Això va passar a l'altre. Jo m'ho passo molt bé, també, doncs, explicant a la meva gent, a la meva família i tant, doncs, coses internes aquí de la ràdio i tal, que normalment no surten. Bueno, la veritat és que hi ha moltes coses que passen darrere, no?, i que també t'ho passes molt bé.
1: Home, tu seràs un avi que explicarà unes batallites...
0: Bueno, masses i tot.
1: Delicioses. Que, a tot això, Xavi, acabaríem abans parlant dels esports que no has narrat,
0: sí,
1: que els que sí, perquè ho has narrat pràcticament tot, fins i tot combats de judo. Com es narra el judo?
0: Bueno,
1: l'agafa un tio, l'altre l'ha agafat, s'estan agafant...
0: Bueno, no, bueno, el judo... Mira, jo, els Jocs Olímpics, quan hi ha uns Jocs Olímpics, ja sabia que hi ha molts esports que són minoritaris i que doncs, et pot tocar fer-los, no? I un d'aquests és el judo, no? És, llavors, jo el que faig normalment és doncs, una mica estudiar-me la simbologia, no?, les paraules que de cada jugada o de cada cosa que passa en el judo, i llavors intentes fer-ho el millor possible. També t'haig de dir que aquests del que t'hi jugues i tot això m'han fet... algunes històries, com per exemple, jo he narrat a un paio a veure qui es menjava abans una hamburguesa. A veure qui es menjava abans una pizza.
1: És més fàcil això o el judo?
0: En el fons és més fàcil això, mira el que et dic. Això que t'estic dient. Mira el que et dic.
1: Se l'està cruspina, com estan els peperoni.
0: Sí, sí. Després m'han fet un paio, que és l'home més fort de Catalunya, el Sique i el Flaqui els portava els dos i m'han fet narrar això també. Allà jo no sabia què fotre, com fer-ho. Però ens n'hem sortit de tot.
1: Tu sempre dius que sí, tires
0: sí,
1: endavant,
0: sí,
1: eh?
0: Endavant, s'ha de fer.
1: Sempre sortim.
0: Sí, home, sí, no hi ha problema.
1: I com arribes a Ràdio Barcelona? Qui et fitxa? On estàs?
0: Bueno, és una història molt curiosa, aquesta. És una història molt curiosa perquè jo feia la Volta Ciclista a Catalunya amb la xarxa d'emissores municipals, la EMUC, de les Hores. Llavors, amb un company de Ràdio Hospitalet i jo, el que fem és... hi ha una etapa que acaba al Monestir de Rodes, de Llançà, en el que no hi ha ni un telèfon a prop de l'arribada, ni un, zero. No sabem què fer. I a mi se m'ocorreix narrar amb un caset, amb l'acompany, l'etapa. I aleshores ens n'anem per el camí cap al monestir, i a la recepció del monestir, allà hi ha un telèfon, i li diem si podem utilitzar-lo, diuen que sí, i llavors...
1: Li tires el...
0: En diferit, llancem l'arribada.
1: Bueno, un recurs.
0: Sí. I això ho va veure, ho va escoltar, o li van dir a l'Àlex Botines. Les Botines, que era el cap d'esport, clar, la Barcelona portava allà dos cotxes, fins i tot a vegades havia helicòpter i tal, i nosaltres, clar, doncs... I li van dir. I a l'etapa següent, l'Àlex anava a les voltes, a l'etapa següent l'Àlex va dir, escolta, quan acabi la volta vull veure un dia a la ràdio. Hòstia, em vaig quedar collonit perquè dic, hòstia, tot un Àlex Botines, a veure si pots passar-te un dia per la ràdio, que vull parlar amb tu. I llavors vam estar parlant, em va fer una oferta de poder entrar aquí a la ràdio, i jo vaig parar amb Ràdio Ciutat de Badalona, que és on estava treballant en aquell moment, i tot va començar aquí, amb l'Àlex Botines i aquella redacció de Ràdio Barcelona.
1: Tu sempre parles meravelles de l'Àlex Botines.
0: Sí, un avançat al seu temps. Un avançat del seu temps. Una persona que feia coses extraordinàries. És a dir, estem parlant d'una època molt diferent, una època en què tallava cintes pels talls de veu, i tot això, no? A mi una vegada l'Àlex Botines, perquè la gent es faci una idea, el Barça guanya la Lliga i m'envia a Canaletes, i jo dic, bueno, llavors que faig entrevistos? I ell, no, tu grava el so només. Com? Sí, tu grava 20 minuts de so i torna. Bueno, trec els 20 minuts, i el que feia l'Àlex és que de tant en tant deia, aquest és el so que tenim instal·lat a Canaletes, i pujava de regleta i s'escoltava el que jo havia gravat anteriorment, no? Vull dir, era un mestre, amb això hi ha altres moltes més anècdotes. Un mestre, un os. I jo, pues, bueno, la veritat, l'Àlex em va ajudar molt i només tinc, vamos, grans records amb l'Àlex Botines.
1: Que va morir superjove,
0: sí?
1: amb 39 anys, l'any 1986, com sí. Tu portaves aquí poquet temps.
0: Sí, sí, sí.
1: Va ser el teu primer gran disgust a Ràdio Barcelona?
0: Pues sí, la veritat és que sí. Perquè jo vaig viure aquells moments de l'Àlex, que és... coincideix amb que ell funda el diari Records, i després hi ha el Ràdio Barça o Cadena 13, que ell em fa una oferta per anar a Ràdio Barça i a Cadena 13 per fer el bàsquet i tal. Llavors aquí em fan una contraoferta, i recordo, ja estava una mica malalt, que quan li dic, escolta, Àlex, Ràdio Barcelona m'ha fet una contraoferta per quedar-me'n allà. Què faig? Li vaig preguntar. I em va dir, les tres lletres aquestes, la S, la E i la R, la veritat és que pesa molt. Queda't allà. Bé, I m'he quedat.
1: I t'havies de quedar, perquè aquí tenies molta feina per fer i un futur molt prometedor.
0: Sí, sí.
1: Et quedaven uns quants Jocs Olímpics.
0: Uns quants.

0: per cobrir. Quants en total?
1: Doncs mira, n'hi he fet 5. N'hi he fet 5, vaig començar a Barcelona 92, a Atlanta no vaig anar, i després vaig fer Sydney, vaig fer Atenes, Pequín i Londres. Aquests són els que he fet, i després anava a anar a Brasil, però vaig tenir un problema d'ansietat i no, al final no vaig poder anar.
0: Que clar, suposo que en el 5 t'has passat teta, però vas començar molt fort perquè comences a casa, que és Barcelona 92, i precisament, Xavi, ara mateix està sonant de fons Barcelona, de sí. Freddie Mercury i Montserrat Cavaller, que és el que diem, per molt especial que hagin sigut els altres,
1: bueno, home,
0: com el de casa, no?
1: A més, jo als Jocs de Barcelona vaig fer tot el bàsquet, masculí i femení, i la boxa. La boxa, també. O sigui, la boxa perquè es feia a Badalona. Llavors, jo un dia feia bàsquet i l'altre dia feia boxa. I llavors...
0: Tu eres el corresponsal de Badalona,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, corresponsal de Badalona, allà, i anava fent, i la veritat és que aquells jocs van ser uns jocs realment extraordinaris i van passar moltes coses, i tinc moltes coses també a explicar.
0: Que aquest Barcelona es va projectar durant els Jocs Olímpics o no? Perquè ho he preguntat avui a la gent que pentina canes a la redacció, i porteu un cacau on deia no va sonar, sí a la inaugural, no a la de clausura, no tinc ni idea, no m'ha quedat gens clar.
1: Jo crec que a la clausura, eh? Jo crec que va sonar a la clausura.
0: Clar, que es va projectar perquè
1: Freddie estava mort. Sí, sí. Agafo una mica d'aigua, eh?
0: Que sí, home, aquí la tens. Mira que te l'heu fer, m'has dit, no, jo tiro, mira, eh? Va, escoltem una mica Barcelona de Freddie Mercury i Montserrat Caballé.

0: que Xavi entén que l'aventura de cobrir uns Jocs Olímpics és l'hòstia en vinagre, que deu ser el somni de molts periodistes esportius, però alhora també deu ser un esgotament inhumà, sobretot els que no són a casa, perquè a Barcelona 92 podies anar a casa teva després a descansar, però quan te'n vas a Atenes...
1: Sí, no, però sobretot, mira, el de Sydney, els Jocs de Sydney, estem parlant d'un horari canviat. És a dir, jo començava... Bé, bueno, jo i tots els que vam anar allà començàvem a les 9 del matí amb el larguero. A les 12 de la nit allà eren les 9 del matí. I anaves totalment a pas canviat. O sigui, pel que fa als horaris d'aquí, i fins que no ens vam acostumar, a part del treball que són 15 dies esgotadors, allà, doncs, clar, vull dir, tenies que posar-te les piles de dir, no, és que jo ara començo el dia amb l'últim programa que es fa a Espanya, no? I, clar, jo recordo que, bueno, ens ho vam passar molt bé, però quan vaig arribar a Barcelona vaig estar una setmana a cau.
0: Amb un jet lag descomunal.
1: Sí, jet lag, com una baixada totalment, que no... vaig prendre unes vitamines i tal, que em van dir, escolta, prendre unes vitamines, perquè, clar, quan arribes, ja, vinga, va, el que faci falta, no? Però quan acaba i baixa la tensió, pues, llavors és quan arriba la patacada, no? Van ser uns jocs, per mi, després dels de Barcelona, per mi són els millors jocs que s'han fet, els de Sydney, un espectacle, perquè allà la gent a l'esport li agrada molt.
0: Any 2000,
1: i tot i que estaven una mica separats les seus, bueno, després cada seu ha tingut la seva Pequina, la seva puntualitat, Londres, el que és a Londres i tal, però jo a Sydney vaig patir molt, però també ho vaig passar molt bé.
0: Has narrat moltes medalles d'or d'Espanya?
1: Sí, bueno, la veritat és que no gaires, perquè els meus esports, doncs, la veritat és que no donava que tocaven medalles. Tot i això me'n recordo de dues, especialment, que sí que he narrat. Una és la plata del bàsquet a Pequín, a Espanya. És la vegada que hem estat més a prop dels americans.
0: Que foten aquell partidàs, és
1: sí,
0: veritat?
1: Sí, efectivament. Jo feia el nen alàmbric d'aquell partit amb el Paco Jo i m'he apuntat el resultat, 118 a 107 va ser el resultat, 118 a 107. Però hi ha un moment del partit en el que hi ha un triple que si el Carlos Jiménez, que jugava a la selecció aquella...
0: A l'ES,
1: es fiquem a 4. Imagina't, ja estaven els americans ja tremolant. Bé, aquell partit va ser espectacular, amb Gasol, amb Navarro, amb Ricky, que era molt jove. Jo tinc una gran d'aquella final. I després hi ha un altre que volia dir, a Sydney, el Rafael Lozano, parlem de boxa, Rafael Lozano va fer medalla de plata, i aquí em va passar una cosa també molt curiosa, en aquells jocs. I és que a la boxa, els boxejadors i l'entrenador no saben si van guanyant o van perdent. Val? O sigui, però nosaltres en el monitor sí que ho sabem.
0: Vosaltres sí i ells no.
1: Ells no. Aleshores, jo, amb l'entrenador de Rafa Lozano, vaig fer un còdic que cada vegada que acabava un assalt, eren tres assalts, cada vegada que acabava un assalt, si em tocava el nas és que anaven guanyant, i si em tocava l'orella és que anaven perdent. El primer assalt ho vaig fer, anaven guanyant, el segon va fer així, però quan va acabar el segon assalt va venir un senyor de l'organització que m'estava observant i em va dir que o parava de fer el que estava fent o m'expulsava de la sala. I menys mal que ho va fer el segon assalt, perquè el tercer ja era el definitiu i llavors al final va fer medalla de plata. No va guanyar.
0: Però anava guanyant?
1: O sigui, anava guanyant. Sí. Però fixa't tu...
0: Va ser culpa del senyor de l'organització.
1: Em van enxampar, va dir, hòstia, a veure si em foten al carrer perquè et poden entrar a l'acreditació i s'ha acabat el que se dava. Vull dir, però era curiós, no? Perquè amb gestos i tal, i fèiem... No sol, jo, valies periodista...
0: Això ha prescrit, no sabem si és delicte o no, però ha prescrit.
1: No passa res.
0: Que a tot això, Xavi, tu formes part d'aquella generació de periodistes que vau començar en unes redaccions que estaven plenes de fum, de crits, de màquines d'escriure... I heu fet tota la transició fins a arribar al dia d'avui, que la redacció és una mica una biblioteca, no? Estem tots concentrats, calladets, cadascú a lo seu. Tu on et senties més a gust, en el d'abans o a les redaccions d'ara?
1: Doncs pues mira, si t'haig de ser sincer, en la d'abans. Sí, jo en la d'abans em sentia més a gust, perquè jo crec que era més autèntica. No és que ara, jo tinc molt de respecte per la gent d'ara i tal, però abans els periodistes... això, es podia fumar, es podia veure, hi ha qui veu, hi ha qui no veu, es podia veure la redacció, allà hi havia el tio que tenia la seva botella de whisky i anava fotent-li, i es podia parlar, hi havia el so de la màquina, en fi, era un altre ambient. Moltes vegades, quan acabava el dia, pues sortíem, això també passa ara, no? Però vull dir, durant, sortíem a fer una copa i tal, i passant-s'ho bé i tal i qual, i això jo crec que a poc s'ha anat perdent. És a dir, sí que és veritat, jo no dic que no se surti ara, ni que es facin coses, però ara la tecnologia ha anat matant a poc això, no? Vull dir, jo sempre ho dic, jo vaig agafar l'últim tren de l'últim vagó del tren de la tecnologia, jo sé que he agafat l'últim tren de la dona i vaig fent coses i tal, però em costa molt, no? Bueno, allò era una altra història. Diguem que és diferent, no? Era diferent. Allò era... Bueno, no hi havia telèfons mòbils, tot ho havies de fer, per, òbviament, amb telèfon fixe, costava més agafar protagonistes. És que ara, fixeu-vos per un moment, ara, tots els que ens estan escoltant, que siguin periodistes o qualsevol professió, que no hi hagués mòbil. T'imagina que ara tot el que haguessis de fer ho haguessis de fer amb telèfon, diguem-ne, en fil.
0: Que el treball era molt més en equip, molt més artesanal.
1: Era diferent. Ara doncs, tot surt més... La gent està molt preparada, ara, és evident. Està molt més preparada, diria jo. Però abans era una altra forma de fer periodisme. Era un periodisme diferent, diguem-ho així.
0: Clar, jo penso en això que estem parlant i ara em fots una redacció amb fum, alcohol... crits i m'agafa una ansietat que em moro.
1: Sí, sí, no.
0: Ha canviat la generació.
1: Clar, ara és bueno, és com això que dius tu, som en una biblioteca, no? La gent cadascú amb la seva història, amb el seu ordinador...
0: Alguna xerradeta, però poca cosa.
1: Alguna cosa, però, clar, és totalment diferent, és totalment diferent.
0: I això que tu vas ser cap d'esports d'aquesta casa,
1: sí.
0: Del 90-96, pot ser?
1: Sí, 90-95.
0: Que tu enganxes aquella època on la ràdio esportiva de nit era una guerra constant entre el José María García i el de la Morena. Mm. Com ho vas viure, tu, tot allò?
1: Mira, jo ho he dit en alguna ocasió, per mi és un dels pitjors moments de la història esportiva de la ràdio. Per mi. És un dels pitjors moments. Perquè, sí, clar, ja que potser s'ho passava bé, però jo ho vaig viure en primera persona i, bueno, allò era una guerra sense quarter, no? Era tremendo. Tot valia, no? Tot valia. S'ha quedat gent al camí, que eren els periodistes, per no tenir un protagonista abans que l'altre, no? És a dir, no sé, no? Jo sempre dic que són dos senyors que s'han fet multimilionaris a costa de tota una sèrie de gent que, amb els seus soldats, dir-ho així entre cometes, que ens repartíem garrotades entre uns i els altres i ja està, no? No em va agradar aquella època. De fet, jo vaig plegar perquè va arribar un moment de cap d'esports, perquè va arribar un moment en què vaig tenir que decidir o entre la meva salut i la meva família o aquesta guerra. I vaig decidir continuar amb la meva salut i la meva família. Tornar a ser redactor. Em va ser igual, plegada perquè la pressió era molt gran. Era fora de lo normal.
0: I tu, al final, eres una víctima que a la vegada també havies d'apretar altres víctimes com a cap d'esports.
1: Clar. Per això. Llavors, a mi no em va agradar. Aquella època, a mi no. Hi ha qui li agrada molt i, clar, no és el mateix al sofà de casa teva.
0: Clar, com a oient.
1: Com a oient, que diu, a veure qui no té abans, la SER o la COPE o l'Antena 3, no? A veure qui té el personatge. Ja, tu passes molt bé. Però si ho has de viure en primera línia, ojo, eh?
0: Ja sí que veus
1: és una altra història, eh? És una altra història.
0: Doncs va, Xavi, continuem mirant més enrere, en aquest cas amb Joan Manel Serrat i el seu Caminito de la Obra.

0: Caminito de la obra de Joan Manel Serrat és una altra de les cançons que hem trobat a Llaves de Memòria d'un grandíssim obrer de la ràdio, com és el Xavi Saissó. Un tema publicat l'any 1973, quan tu, Xavi, deuries ser un xavalín.
1: Sí, el que passa que a mi aquella època, després, a partir del 76, 77, a mi em passen moltes coses. Jo... I aquesta cançó m'agradava molt perquè jo una mica era un rebel, no?
0: Vull dir... Sí, eres un rebel.
1: Sí, un rebel amb moltes coses. Vaig filtrejar amb la política, també em va durar molt poc el tema de la política, però vaig estar un temps...
0: Fent què?
1: No, estava afiliat a la Joventut Comunista de Catalunya, que era la branca juvenil del PSUC. Vaig estar un temps allà perquè em va interessar i vaig estar allà, però després vaig veure coses que no em van agradar. I llavors, però allà em va ensenyar i després vaig treballar d'administratiu també, abans d'entrar al 81 a Radio Ciutat de Badalona. La gent, no? La gent. La gent és autèntica. És el millor que hi ha, la gent, entenc jo. La gent és la gent que va a l'obra, que va Caminito de l'obra, és el més gran que hi ha. Vull dir, allà et trobes les coses autèntiques de la vida, crec jo. Allà és on trobes a la gent, no? I perquè, mira, jo, i deixa'm que doni un petit salt, quan ets periodista i tens la possibilitat de tocar a Messi o de tocar a Pau Gasol o de tocar i tal, ets un privilegiat. I després la gent et diu, ostres, no sé què, tal i qual. Pues, mira, jo tinc un respecte molt gran a tota la gent que s'aixeca molt d'hora, que treballa moltes hores, que ho passa malament, que no arriba a final de mes i tot això. Tinc un respecte brutal, no t'ho pots ni imaginar. I aquesta cançó, perquè aquesta cançó una mica reflexa una mica el que era, no? I que una mica també de rebeldia, i que et dic, això ho sap molt poca gent, que vaig filtrejar amb la política, no?
0: És un roig.
1: Sí.
0: Home.
1: Sí.
0: Joventut Comunista,
1: sí,
0: és un rojazo.
1: Sí, efectivament.
0: Que aquí ens situem a la teva Badalona.
1: Sí.
0: Com era aquella Badalona de finals dels 60, principis dels 70, on tu et cries?
1: Bueno, era una Badalona que també la podia resumir molt bé el Joan Manel Serrat, no? Que era una Badalona que d'alguna manera té molts barris, que hi ha molta gent que ve de fora, que és bastant caòtica, que agafaves un autobús... jo vaig estar vivint en el barri de Sant Roc, de Badalona, agafaves un autobús i deia, doni'm un bitllet a Badalona. Tu pujaves a l'autobús a Badalona i era tal la dispersió que hi havia que li deies al senyor, doni'm un bitllet a Badalona. El bitllet a Badalona volia dir el centre de Badalona, no? Vull dir, una ciutat bastant caòtica, deia-ho serà perquè la cua del DNI... molt diversa, molt estranya i molt diferent ara, també.
0: I tu, des de petit, quan et preguntaven, Xavi, què vols ser de gran? Tu, periodista esportiu.
1: Sí, la veritat és que sí. La veritat és que, bueno, clar, jo he explicat alguna vegada, la meva carrera neix al camp del Badalona, de futbol, perquè allà els meus pares i els meus avis, perdó, teníem una casa que tocava el camp i des del terrat es veia perfectament el futbol. Hi havia emissores que venien de fora, com Ràdio Sevilla, Ràdio Corunya, i la Badalona estava a segona divisió, i venien a narrar el partit allà. I jo m'assentava amb un tamboret a darrere, veient com narraven els partits. Perquè ells després, quan acabaven, es veia tan bé que no anaven al camp, sinó narraven...
0: Es veia millor des del terrat de casa seva.
1: Sí, llavors anaven i amb una porteta entraven a fer vestidors. I jo estava allà darrere, com un marrec, veient com narraven els partits. I allà sí és quan em va començar a agafar aquest cum, no?, de la ràdio. I jo, ostres, així un dia... Un dia, a veure si un dia pogués fer un partit i tal.
0: I va ser d'aquests nens que després tu t'agafaves el teu micròfon de joguina, sí, i et posaves a narrar,
1: Sí. Amb un caset jo em feia partits. Treballa per la tele i feia partits. O sigui, veia... No sé, mon pare em fotia bronca, deia, noi, que estem veient la tele. Però ja veia un partit del Barça o de l'Itàlia.
0: L'agafa Olivella.
1: El narrava a la meva manera. Vull dir, no, és així. La veritat és aquesta. Vull dir, bueno, i després ja va venir la realitat, que va ser Radio Ciutat i tot això.
0: Sí, però com és aquesta primera retransmissió, diguem-ne, professional, com arriba?
1: Pues la primera retransmissió arriba, pues, que jo el 81 arribo a Radio Ciutat de Badalona.
0: Així, arribes un dia allà, sí, i dius, hola, vull fer ràdio.
1: No, perquè resulta que un amic meu que feia bàsquet se'n va a l'Emili i quedava vacant.
0: Està ben jugat aquí, eh?
1: Sí, jo vaig dir, escolta, parla'ls-hi de mi. Jo doncs, arribo allà a Radio Ciutat de Badalona, que acabava de fundar-se en aquell moment, i dic, escolta, m'agradaria tal i qual. I em diu, bueno, doncs, el que passa que no podem pagar res. I dic, bueno, jo vull fer carrera. A veure, ja arribarà el moment en què en què em pagueu, no? I això també ha canviat molt les coses, no? I llavors, bueno, faig això i vaig fent connexions primer i després m'arriba l'oportunitat de fer un partit del Badalona de futbol amb la unitat mòbil i, bueno, pues així neixen a poc amb entrevistes i tal. Bueno, així neix una miqueta tot, no?
0: Guanya el Badalona en aquell primer partit?
1: Crec que sí, que vam guanyar l'Sporting Maonès. Sí, Badalona Sporting Maonès, sí, sí, encara me'n recordo. 3-2, mira, ojo.
0: 3-2 vau guanyar, eh?
1: Sí, 3-2.
0: Aquí vas narrar 5 gols.
1: 5 gols, clar, entre jo i el meu company Pedro Blasco, que estava també allà.
0: I entrar a treballar a la ràdio, d'alguna manera, també va esperonar la teva vida social? O sigui, de dir, vas començar a sortir més, a conèixer més gent, anar cap aquí, cap allà, ara una discoteca, ara...
1: Primer sí, després ja no tant. Primer sí, perquè, bueno, és el típic, no? Quan estàs, més estant a Ràdio Ciutat de Badalona i tal, doncs... Allà a Badalona surts, tal, coneixes més gent, la gent et coneix una mica més per ser la ciutat i tal. Però després ja, quan entres a Ràdio Barcelona i tal, que ja és un món, diguem-ho així, més professional i tal, allà llavors, escolta, ja no vaig tenir tantes ganes, no?
0: Vull era dir... més a Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Sí,
0: que...
1: allà diguem-ne que...
0: Anaves al Titus,
1: anava al Titus, exacte, el Titus. El gran Titus, qui no ha anat al Titus en de Badalona?
0: Això mateix. I què sonava en aquella època al Titus? Doncs què va ser? Thriller de Michael Jackson.
2: Llapis de memòria amb Jordi Manau.

0: Aquesta tècnica, el Pol Llargó, que s'ha posat a ballar i s'ha deixat el micròfon obert i ens ha deixat aquí en pilotes. Droga, i mirarem al bar. Thriller de Michael Jackson, sonant al llapis de memòria del periodista esportiu Xavi Saissó, que és una cançó que dona nom al disc que fins a dia d'avui és el més venut de la història i que també va revolucionar el món de la música pel aquell supervideoclip del Michael envoltat de zombis. Tu ets molt ballaruc del Michael, o què?
1: Bueno, m'agrada. Sempre he tingut un somni, també, un dels molts somnis que he tingut, de poder fer la coreografia de Thriller. M'agradaria saber-me-la i poder-la fer. És a dir, jo cada vegada que veig el vídeo i veig aquells ballarins i aquella coreografia, hòstia, em quedo bocabadat. Vull dir, ojalà, tant de bo pogués fer-la. Pot semblar una tonteria, però m'agradaria fer-la.
0: A partir del 6 de juliol...
1: Bueno, sí,
0: ja pots preparar-te.
1: Sí, però un ja físicament no està per massa zombi.
0: Bueno, si no, a fer de zombi. Pots fer de zombi.
1: Bueno,
0: aquest és més mecànic.
1: Puc fer de zombi, correcte. Està bé d'aquí.
0: Estàvem en aquesta primera etapa a Ràdio Ciutat de Badalona, que és la teva mili.
1: Sí, és la mili. Les emissions municipals són la mili de la gent. Sí,
0: perquè aquí toques una mica de tot, no? Bàsquet, futbol, ciclisme, que li encantava el teu pare...
1: Sí, home, i tant. Hem fet, però és que les emissions municipals fas una mica de tot. I, a més, són una escola perquè precisament fas això. És a dir, fas un dia, potser, però resulta que passa qualsevol cosa i surts allà i fas, jo què sé, no? una entrevista que no té res a veure, no? Llavors allà et corteixes, no? Allà comences a saber. De fet, afortunadament, de Ràdio Ciutat de Badalona han sortit molt bons professionals, ara deixem a mi a la banda, però han sortit molt bons professionals, gent que ha sortit d'allà, que allà és un autèntic viver de gent que ha anat fent carrera i, bueno, doncs és així, les emissions municipals és això, també.
0: Sí, sí. Sempre has fet periodisme esportiu o també has tocat altres branques del periodisme?
1: No, bueno, a Ràdio Ciutat de Badalona un any vaig fer un programa de nit, que també m'ha agradat molt. Aquells programes, sí, un programa de nit que posava música i això, el típic, la gent trucava i tal.
0: I tu estaves allà?
1: Sí, fèiem allà.
0: Explica'm, Maria del Mar.
1: Fèiem allà, no sé què. Sí, és l'únic que he fet una cosa així, després una vegada, una temporada, allà aprofitant també, vam fer una cosa que es deia Estudi Verd, que era per parlar de coses més ecològiques i més així. No tenia res a veure amb l'esport. Però, bueno, bàsicament, tota la meva carrera ha sigut amb l'esport.
0: Com es deia el programa de nit? El buscarem, aviam. Segur que hi ha algun arxiu.
1: Sembla que no ens vam...
0: Ni posar a plorar.
1: Però acaba de dir que no ens vam estrujar més al coco d'un Juntos en la Noche o la Noche.
0: Allà, no, podria haver posat Conversa i Sons.
1: Sí, home, no, mira, aquest era
0: no,
1: bo.
0: No està mal jugat, eh?
1: Vull dir que no ens vam estrujar massa pel títol, també t'ho dic, eh? Vull dir, no...
0: I gràcies a tota aquesta mili t'has convertit en un mite del poliesportiu.
1: Sí, perquè
0: de fet, hi ha una dada molt bèstia, Xavi. Crec que de les 49 Copes d'Europa que ha guanyat les seccions del Barça...
1: Sí.
0: Tu n'has narrat més de 30.
1: Sí, correcte.
0: Comprovació que el Barça és més que un club, ets tu, i les teves narracions.
1: Sí. De fet, el Barça d'handbol, si guanya aquest cap de setmana a Colònia, la Final Four, haurà guanyat 50. Ara en té 49, haurà guanyat 50, si guanya aquest cap de setmana, la d'handbol. Jo, els únics que no he narrat han sigut tota l'època dorada de l'hoquei patins, que van ser moltes Copes d'Europa, però tot el que més he tingut la sort, en handbol, en futbol sala, en bàsquet, òbviament, amb tot, sí.
0: I aniràs a la Final Four?
1: Aquesta de Colònia, no.
0: Sí.
1: No, perquè tenim un company, el Diego González, de Bilbao, que és un crac de l'handbol, i aquesta anirà ell.
0: Que aquí tenim un tema, Xavi. Tu de quin club ets?
1: Bueno,
0: perquè els companys de redacció no s'acaben de posar d'acord.
1: Mira, jo t'ho diré molt clarament. Jo he vingut a aquest programa a dir la veritat.
0: A qui hem vingut?
1: A dir la veritat.
0: El polígrafo
1: a dir la veritat. Llavors, jo el meu club de sempre ha sigut el Club de Futbol Badalona. El que passa que ara no estic massa bé amb ells. Ja, bueno, en fi, hi ha tota una sèrie de coses que la gent tampoc... Vull dir, ara no. Però, bueno, el meu club sempre ha sigut el Club de Futbol Badalona i la Real Societat. La Real Societat és el meu segon club, sempre tinc molts amics allà, coneixo molta gent. I de bàsquet, doncs soc del Morabanc Andorra.
0: I per què?
1: Perquè també coneixo molta gent allà, i vaig molt a Andorra, m'agrada molt anar a Andorra i tal, i bueno, he fet un vincle allà. És a dir, Club de Futbol Badalona,
0: Real Societat
1: i Morabanc Andorra. I a partir d'aquí, ferrarista, dels Knicks...
0: Del Ferrari, deus estar content, no?, amb els New York Knicks.
1: Dels Knicks i tal, tot allò que tots tenim... Tots tenim o cara A o cara B, o de Feyenoord o de l'Ajax, o de Olympiacos o Panathinaikos, Oxford o Cambridge, no? I tots tenim... Però, bueno, els tres més de grans són aquests.
0: que deu ser l'únic badaloní de la història que no és un boig de la penya.
1: Bueno, possiblement. Però jo he dit que vine aquí a dir la veritat.
0: Passa res.
1: Llavors, no, jo...
0: Que vols que guanyi la penya.
1: Sí, home, clar. Però... Com vull que guanyi el Barça de bàsquet, també. Jo
0: però si un penya Morabanc...
1: Un penya Morabanc, vaig amb el Morabanc.
0: Déu-n'hi-do. Bueno, doncs ja tenim titular.
1: Ja tenim titular.
0: Per cert, Xavi, ara que estem parlant de cor, ara mateix està sonant de fons Moonlight Shadow, de Mike Oldfield, i també de l'escocesa Maggie Reilly, que és una cançó que diria que té a veure amb el teu cor.
1: Sí, home, i tant.
0: Amb la dona de la teva vida.
1: Sí, amb la Elisenda. Sí, sí, amb la Elisenda, perquè aquesta cançó sonava quan la vaig conèixer i quan vam començar a sortir. Va costar, convèncer-la. No va ser la primera, no,
0: Anem a pams, com us coneixeu? Com la coneixes?
1: No, ens coneixem perquè ella està relacionada també amb Ràdio Ciutat de Badalona. Un dia... Llavors, en el Titus, també ella anava al Titus, també, i tal. Pràcticament a Badalona tots ens hem conegut al Titus.
0: Bueno, sí, tu la tenies vista a la
1: sí,
0: ràdio.
1: Sí, sí, llavors, al Titus i tal, comencem a sortir, però hi ha un primer intent que és no. Vale?
0: Però explícit.
1: No, és un no. Dic, escolta,
0: o
1: mira,
0: et poses
1: no.
0: a ballar
1: no,
0: i
1: no,
0: veus
1: no,
0: que
1: és
0: no...
1: Un, és un no, és un no. Llavors, jo... Dic, bueno, què hi farem? Llavors, jo amb el meu cotxe me'n vaig a un racó d'allà, de Badalona, poso el casset, tal, i sona aquesta cançó. I dic, per què no? Hem de buscar que sigui que sí. Per què no? No, anem a intentar que sigui que sí. I amb el Moleixado de fons, de cap d'uns dies faig un segon intent, i és sí.
0: Però com és aquest segon intent?
1: Bueno, home, tampoc... No, soc molt pesat en segons quines coses i al final, pues, aconsegueixo, comencem a sortir i tal, i bueno, i endavant.
0: I la vas clavar? Et vas tirar un triple?
1: Vaig tirar un triple i la vaig clavar.
0: I va entrar net.
1: I va entrar net, sense tocar la xarxa.
0: Doncs celebrem-ho amb un Moonlight Shadow.

0: Xavi, clar, amb l'Elisenda porteu 40 anys junts.
1: Es van casar el 86.
0: Doncs mira, aquest any...
1: Sí, sí, fem el 40 aniversari.
0: Ho feu rodó. Sí, sí. Teniu una filla, que és la Laura.
1: Sí.
0: Com han portat elles la teva feina? Perquè, clar, és una feina de periodista esportiu que moltes vegades és complicadíssim de conciliar amb la vida familiar.
1: Mira, diré que, i no sóc l'únic, ni molt menys, perquè ho hem parlat amb companys també, jo només tinc paraules d'agraïment a la meva dona. Vull dir, va haver una època de la meva vida esportiva en què viatjava moltíssim, moltíssim. Vaig fer 9 o 10 anys la penya i el Barça fora de casa, i això volia dir que abans no és com ara, que vas i tornes el mateix dia, sorties dimecres, tornaves divendres a la nit, més al cap de setmana. Va haver una època complicada i sempre ha estat al costat meu, i per tant jo li vull agrair des d'aquí eternament, tot el que ha aguantat, ha patit, les meves neures, els meus problemes i tal, això està clar. I la meva filla, doncs jo no l'he vist créixer. No l'he vist créixer. Vull dir, per desgràcia, no. Moltes vegades, quan jo arribava, ella estava dormint, i quan ella se n'anava a col·le, doncs jo encara continuava dormint, es veiem alguns caps de setmana, i sincerament no l'he vist créixer com jo hagués volgut. Sempre l'he dit, ella ho ha acceptat, sap que eren moments en què jo viatjava molt, i, bueno, doncs la vida és així. Vull dir, no hi ha més. Soc conscient que no soc ni molt menys l'únic. Hi ha moltíssims companys de professió que els hi passa el mateix. Però m'he redimit amb una altra cosa que més endavant parlarem.
0: D'aquí dos minuts en parlarem, però sí que et volia comentar, perquè, clar, 40 anys junts amb l'Elisenda dona per molt, sí. Que són moments increïbles, sí. I moments també molt fotuts, com sí. Un que ens vas donar tots un ensurt de collons... Sí. Que sort que vas anar a fer-te aquella ecografia, eh?
1: Sí, noi, sí, allò va ser un ensurt tremendo, perquè jo estava fent un règim i em van dir, va, fes-te una ecografia per veure com estàs. I allà em van dir que tenia un problema al ronyó, van fer un TAC i tal, i efectivament era un tumor dolent d'aquests, i em van extirpar un ronyó, no? I això va ser el febrer del 2025, va ser un ensurt molt gran. La veritat és que ho vam passar molt malament, però vam estar molt units a la meva família, els meus amics i tal. Però, clar, quan un li diuen això, aquesta paraula, càncer, fa molta por. Jo em vaig espantar molt. Afortunadament, l'equip del doctor Vella, Can Ruti, va estar fantàstic, va estar tot molt bé. I així continuem. Hi ha molta gent que viu amb un ronyó i jo estic aquí intentant cuidar-me perquè funcioni, és l'únic que tinc.
0: Et trobes bé?
1: Sí, tinc les meves coses, vull dir, les meves cosetes. Clar, un quan ja té 65 anys no està com quan té 40 o 30. Tinc les meves cosetes, ara em fa mal aquí, ara em fa mal allà, però, bueno, d'això, del tema gros, estic força bé.
0: Que, evidentment, has passat, com molta gent, anys molt moguts, sí. Perquè has vist el millor i el pitjor de la vida, sí. Ha marxat gent que estimaves molt i també sí. Ha arribat gent nova a la teva vida.
1: Sí, sí.
0: Una tal Clàudia.
1: Sí, una tal Clàudia.
0: Amb qui se't cau la baba? Quin temps té ara la Clàudia?
1: Pues mira, el 14 de juliol farà 2 anys. La Clàudia, el 14 de juliol farà 2 anys, la meva neta. La veritat és que quan ho passes malament, quan tens moments difícils, com va passar l'any passat meu i tal, a mi la Clàudia em dona la vida. Quan la veig, em dona la vida. I és un dels motius, tornant al començament del programa, és un dels motius pels quals jo ho deixo ara. Perquè estic tan bé quan estic amb ella, la meva filla i tal, i tot això. Estic tan bé, tan a gust, me n'oblido de tots els problemes. És tan maca. Ostres.
0: A la Clàudia, la teva neta, sí que la veuràs créixer.
1: Sí, és això el que et volia dir. Ella sí. El que no vaig poder fer amb la meva filla, em va saber molt greu, amb la Clàudia sí que ho podré fer. I això tinc moltes ganes, de veure-la créixer, perquè és que són tremendos. Saben com va el telèfon, saben tot, és espectacular com pugen aquestes generacions.
0: Doncs prepara't, Xavi, i ja pots aprendre cançons com Pirates del Pot Petit. En un mar...

0: Ja te la saps?
1: Jo no, però ella sí.
0: Però te l'has d'aprendre tu, ja, però, i t'has d'aprendre la coreografia,
1: però,
0: eh?
1: Però escolta, si veiessis com fa la coreografia, que és un marreca de 2 anys, com es tapa l'ull, com...
0: El lloro aquí, penjat...
1: Tot, escolta, ho sap tot, ho sap tot. I llavors tu li dius, escolta, Clàudia, què vols que veiem? I es tapa l'ull.
0: I tu ja saps el que
1: veia. I llavors és aquesta cançó. O sigui, la meva filla també ho fa, o el Javi, que és el meu gendre, i tal, és sensacional, és una cosa... Uf, mare meva.
0: D'aquí res tindràs temps i te l'hauràs d'aprendre, perquè ja no tindràs l'excusa.
1: Sí. Thriller no, farà de zombi, com dius tu, però aquesta segur que me l'aprenc.
0: Que a tot això, quins altres plans tens a partir del 6 de juliol?
1: Pues si vols que et digui la veritat, no m'ho he pensat gaire. No m'ho he pensat gaire. El que no vull quedar-me és al sofà de casa, allà, perquè no pot ser. M'agradaria fer alguna cosa, no sé, alguna cosa d'entrevistes, entrevistar gent... una mica de la meva vida, gent que conec i tal, i que... A mi m'agraden molt les històries. Explicar històries m'agrada molt, explicar històries. Llavors m'agradaria fer això una mica, d'alguna manera, explicar històries... també m'agradaria viatjar més, poder fer...
0: Viatjar per oci, i no per feina, que t'has fotut un fart.
1: Sí, per oci, eh? Vull dir, bueno, ja veurem. Jo crec que anirà sortint una mica, però el que sí que et dic és que no vull quedar-me al sofà, perquè si no, llavors sí que no haurem fet el que volíem fer.
0: Potser un podcast, no?, del també, Xavi Seixó.
1: Sí, home, podem recuperar el Seixó Espols, que va ser una secció que va anar molt bé. Vull dir que...
0: I Xavi, tot i que sé que ara la té relació amb el Badalona de futbol, sí. No està en el seu millor moment,
1: no.
0: Però t'agradaria acabar també narrant el Badalona? Acabar com vas començar?
1: M'agradaria molt, moltíssim. M'agradaria molt. Vull dir, la veritat és que poder fer un partit del Badalona per acabar, diguem-ne, i tornar una mica al començament, m'encantaria. Jo és una cosa d'aquelles que... Sí, perquè jo la meva vida l'he passat a Barcelona, la meva vida professional i molt de la meva vida personal, però Badalona, jo soc de Badalona, soc un badaloní, soc un BTV, que li diuen, un badaloní de tota la vida, no? Llavors, escolta, acabar fent un partit del Badalona, és que m'encantaria, el que passa que està la cosa una mica...
0: Com hem de fer, això?
1: Bueno, no ho sé, és que està complicat, perquè saps què passa? I no vull parlar massa d'aquest tema, però jo estic fent un trofeu de màxim golejador que porta el nom del meu pare. Ja són 8 anys que l'he fet, perquè meu pare ho va ser tot, el Badalona va fer 65 anys de soci, i el club no, ni el reconeix, ni deixa els seus jugadors que jo els hi pugui entregar aquest trofeu i tal, i això em fa molt de mal. No tant per mi, sinó per una mica el meu pare, que va deixar la seva vida pel Badalona, saps? I aquestes coses em fan mal, em fan molt de mal, i costarà, amb els actuals dirigents, apropar coses, no? Però bueno, escolta...
0: Deixem la porta oberta,
1: sempre s'ha de deixar la porta oberta.
0: I aquí, a Ràdio Barcelona, a SER Catalunya, a Cadena SER, què et queda per narrar i cobrir d'aquí el 6 de juliol?
1: Pues mira, ara farem farem la Fórmula 1 aquest cap de setmana, el circuit. Estem amb els play-offs de la Lliga de Bàsquet, a veure si... Bueno, tant de bo... T'imagina't acabar amb una final catalana, Penya-Barça, o Barça-Penya, seria...
0: Aquí et faré tornar a venir i que m'expliquis amb qui vas i tota la pesca.
1: No, saps què et diria? Amb el cor dividit.
0: Sí.
1: No, i llavors tinc un gran final, un gran final, que és que jo acabo amb el gran de part del Tour, perquè el gran de part és 4, 5 i 6. Ja els dic que el 6 que no m'esperin, que el 6 vindré aquí a la ràdio i serà l'últim dia, però 4 i 5, primera i segona etapa a Barcelona, allà estarem.
0: O sigui, acabaràs...
1: Acabaré per tot lo alto.
0: Com s'ha d'acabar les
1: coses? Com s'ha d'acabar.
0: Doncs, Xavi, nosaltres també hem acabat i simplement que sàpigues que, i ja ho saps, i sí, t'ho aniran repetint durant aquestes setmanes, que en aquesta casa se t'enyorarà molt, perquè ets un exemple de professionalitat, resiliència, de ser una persona que sempre té un somriure per tothom, que això s'agraeix moltíssim. I res, que gaudirem de tu fins al 6 de juliol.
1: Bueno, jo t'agraeixo molt, jo dic que m'hagis convidat a xerrar aquesta estoneta, i bueno, jo cada vegada que vulgueu, pues, escolta, aquí, de tant en tant vindré aquí a donar la panyissa, explicar les meves batalletes i tal.
0: Fem la seixoneta, evidentment.
1: I res, però bueno, aquí estarem, i molt, molt agraït, i res, que la gent s'ho passi bé, tu, que la vida són 4 dies, com diu aquell.
0: Doncs jo crec que l'oportú és acabar amb All Stewart, i el Year of the Cat, el Año del Gato,
1: sí,
0: que és la teva cançó preferida, no?
1: Sí, senyor.
0: Doncs, Xavier Seixó, ha sigut un plaer conèixer-te més a través de les teves cançons.
1: Gràcies, que vagi bé.
0: Amparo Pérez a la producció, Pol Llergó a la tècnica, Oriol Vila a la web i un servidor. Us esperem demà per rebobinar els millors moments de la setmana i dilluns ja comencem, com us explicava al principi, el Llapis de Memòria edició mundial. Que tingueu molt i molt bona tarda. Us quedeu amb Ol Stewart i després la ventana.